l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Catriel! I Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: I'm tired.
1: Escolta, Zicat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats se reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de mig milió d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Esteledé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Ah... Àlex Bosch, avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah?
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què. A les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a Ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia. I quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Uh-huh. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa... Ara. És divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit: uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous a divendres per dia, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè creu que per entrar allà a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja,
0: Marta,
1: ho arreglarem.
0: I tant, que ho
1: arreglarem. Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu: si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per cert, aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens veiem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Dels altres. Sempre hi ha bon ambient a la redacció, sí, del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les son, es respira aquesta alegria primaveral ara, i de divendres fantàstica.
0: Que s'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matinistes.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí que feia la tarda a Rom, què diria aquell? No, avui parlarem, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado.
2: És una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'Estadi Olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar. Al Bad Bunny, pots accepte? Ens fa una cosa així més autogestionada.
2: Parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, la plec també podria anar-hi Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
0: Ah.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
0: A la de Ron, sí.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del Rosco de Passapalabra. Això és un dels grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del Rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim, per tant, és
2: un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit i, per tant, veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem àgora esportiva prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà. Prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: rebre-la. Una meravella
2: en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200 euros, que és el qual una entrada de Bad Bunny, per exemple.
0: Una mica de sort si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny, perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny.
4: Jo, en principi, no.
0: No?
2: No, no, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny no.
0: Pere Camallol s'acaba d'aixecar i ara es torna a seure.
2: Estadísticament no és mitja Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'Estadi Olímpic.
0: Des de que passa d'ara Maiol, de veritat, Maiol.
2: Només volia fer aquest apunt.
0: I a la tarda una mica de rom, o no?
2: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre dormíem.
2: No sé si teniu la intenció aquesta de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
2: No us ho recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar i, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
2: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
2: És a dir, el dia abans del dia de la independència. Hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
0: Em sembla poc.
2: Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
0: Bé.
2: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
0: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift,
3: Sí, molt bé.
0: Sí.
2: També m'ha sorprès.
0: Que estrany.
2: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol, paciència.
0: I entretinguts que estarem.
2: Entretinguts.
0: Gràcies, Àlex.
2: Va.
0: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
3: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
0: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
3: I ara mira. I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
3: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal, demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
3: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat. Seat antic, un Seat antic. Però, Marta, què és un cargol, això?
3: FX Senglar. D'acord? Sorollet de Senglar per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
3: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes, que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
3: Hola!
0: Bon dia, Manu! que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja, oh, ja no m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo duient aquest matí. Ara el truco. A veure, potser després el truco.
3: Sí, abans
0: de,
3: sí.
0: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
3: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
5: Tenim molt clar que el comerç és un motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. I més que un motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos. En llengua catalana realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
0: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
3: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
0: És que
3: molt.
0: Hi ha a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
3: Deu ser el nom de per allà,
0: Sant Cugat doncs. Del Vallès, Molins, Garrotxa, hi ha, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
3: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, doncs és una cosina llunyana.
3: Que truqui també.
0: Sí, que també truqui.
3: Que truqui Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petoneta a la Gemma Canalies des dels matiners.
3: Records.
0: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
3: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
6: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron pa'lante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda. Y es liberador. Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
3: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
6: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
7: Te veo calentito.
6: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
0: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
8: No busques Amaya en internet. Es... peor.
0: Què ha passat, Marta?
3: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
9: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
3: Puta alarma, claríssimament.
0: L'entenem perfectament.
3: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... amb què més s'identifica, perdoneu.
9: O algún villancico, de repente, podría ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
3: Es que es la millor.
0: M'encanta, Maia.
3: És fantàstica.
0: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
7: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no? Doncs justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap què estàs dient, ja ho deixo de fer servir.
2: Vaig a menjar un plat de pasta i em pregunten què tal el plat, puc dir 6-7.
7: Ho pots fer servir.
2: I seria un regular.
7: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
0: Amb només 6 minuts, 5:45 del matí. Canta aquesta cançó d'Elvis.

0: I Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es

0: sol es troba amb urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana!
1: Lara, i qui bufarà espelmes?
2: Mare meva, totes les persones sí. que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
1: Ai, pobreta.
2: Té la meva edat?
1: Sí. Senyor.
2: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes. En tenim encara més. El presentador Alfons Arús en fa 65. L'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
1: molt
2: molts
1: bé,
2: anys.
1: Molt
2: si us
1: bé,
2: va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
3: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
1: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Vanchotto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Rebelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí.

0: I els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
1: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
3: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
0: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
4: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
5: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
6: El que cal és un canvi del director general de la policia.
7: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
3: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
0: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els Comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
3: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
0: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
8: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
3: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Se li han retingut prop de mig milió d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
9: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament no obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
0: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro que la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
3: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
0: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
10: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
3: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
3: Gràcies, Àlex.
0: Adéu-siau.
3: 6:15 4 minuts, Marc Jurado, molt bon dia.
11: Bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
3: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, mig milió d'euros.
12: Dues curiositats per a La primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
11: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titular El País.
12: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
3: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
12: Lara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
11: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
12: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
11: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
12: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País, l'últim de la cella. I a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
11: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
12: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
11: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
12: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
11: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
12: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
3: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
3: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior. Ho veiem a BTV.
3: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
3: Mare
13: així, el país,
3: meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat.
14: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
14: De veritat que s'està quedant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
3: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
3: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret, són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
3: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
3: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
11: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre, amb un dia de sol. Diumenge també bona bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
3: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny. Por la mañana.

0: Ai, Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he de dir que porto... I aquesta setmana ja l'he començat nerviosa.
0: Jo també, no puc més, no puc
1: també
0: més.
1: També haré vídeos, ja
0: ara,
1: per fer res.
0: Ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys, un concert que es repetirà demà, està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí a Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dues vegades a Lleida, va fer allà els seus primers soldats. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només dos discos, però Déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i van trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment. Deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Ja. El Range, una PlayStation, així que recordi una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia. Ja el segon any ja es veia vindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs.
0: Doncs escolta'm.
1: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home, a l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do. Estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira l'ell que ve, molt rufí també.
1: No, s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol.
0: On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Una plec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol. És la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes. 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents. Los cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Babani i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
6: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a...
0: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
8: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
7: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals, com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Colòmbia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just d'aquí 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny, anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi, el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del Rosco de Passapalabra, perquè la notícia...
0: Hi ha una polèmica que tela, eh?
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el Rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix s'està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi, arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista de la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després, Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig, les recomanacions del cap de setmana. Vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després, els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
0: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
0: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
0: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
1: 50-60 milions. 47.
3: Esteu...
0: Tan lluny, eh? Cent i pico.
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
0: Què? 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny. Això vol dir
0: que estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està...
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
0: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals, d'oients mensuals a Spotify. Mensuals,
0: quina bestiesa. Doncs vinga, fer
3: així
0: èxits.
3: Així pots anar al disfrutar, esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
1: No, ja ho sé.
9: Que és,
1: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
17: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
15: Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
17: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
18: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
19: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
20: Xiula al final, el Barça és a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
21: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
22: Des de l'Ullevaal Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
21: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
23: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
24: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
24: No ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
24: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
24: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
24: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
24: Es diu Boi. Ens vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
25: Som pura cafeïna.
0: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries d'Eloi Cordomí, t'ho dic.
1: Sí.
0: És que
1: té secció.
0: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
0: És que això és així.
1: La Heidi.
0: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per La bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
26: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
27: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
28: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones, tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
0: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. ¿Voleu al·lucinar?
1: Vinga.
0: Vinga.
29: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
30: ¿Ballena?
29: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
30: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafas de sol?
29: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
30: Inmigrante.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: ¿Docena y media?
29: ¿Pero cuántas?
30: Ah, una. Una docena.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: 12 y media.
29: ¿De dónde viene el azúcar?
31: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
29: ¿Quién pintó la Gioconda?
30: DiCaprio.
29: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
30: 9.992.
0: Què? Forta no, és que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
0: Gioconda DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo. Res a dir.
0: De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
32: Molt bon dia.
0: Què tal, Joan, com estàs?
32: Bé, ara anem cap a la feina.
0: Despert ja aquestes hores o no?
32: Sí, ja fa rato.
0: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
32: Sí, però encara no he fet el cafè.
0: Hi ha una vida abans i una vida després del cafè. Sí, Joan, a què et dediques tu?
32: Jo soc carnisser.
0: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
32: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Treballo per una carnisseria. I estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
0: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar, sí, Joan. A veure, explica'm-ho això.
32: Molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David Bernades, i aquest senyor, quan hi he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa-m'ho així. I d'aquell dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
0: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
32: Jo em dic Iolos Chocarlán.
0: Ara. I ets romanès?
32: Sí, soy romanès.
0: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
32: Sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Iolos, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai. El va dir que...
1: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
32: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
0: Per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada, ja et diuen Joan directament?
32: Sí, ja directament Joan.
0: Que et deu dir Joan el romanès, per exemple, o no?
32: No, Joan tal qual. No.
0: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
32: No, sí, m'ho ha fet, però moltes vegades dius, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
0: La història és llarga. Sí, Joan, sí. Que vagi molt bé la jornada avui al mercat, i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
32: Gràcies.
0: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
24: Sí.
0: Cordomí, que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya. Què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
1: Sí.
0: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
24: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
0: Ah. Home!
24: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, i a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
0: Escolta, més que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila-la, aixecar les pedres,
1: total,
0: que no trobis els escurçons allà sota.
24: Sí, senyor.
0: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
24: Com?
0: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
24: Hòstia, no em fotis, no em fotis.
0: No sé, jo pregunto.
24: No vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai em passa, eh? Però...
1: Dilluns, picada. No,
0: Marta,
1: que és broma. Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, això no passarà.
24: És delicat, és delicat.
1: Va quedar fatal.
0: Però quan dius que va quedar fatal...
24: Crec que no tenen antídot.
1: Fatal del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
0: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera. Havien
24: de ser coses divertides, no? Havien de ser coses divertides.
0: Sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
0: bon cap de setmana.
24: Adéu, Marta.
0: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
24: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior, i llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
24: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Doncs mira, estic content avui, perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
2: Ah, sí?
0: Que estava escoltant la ràdio.
2: Dic, mira, tant d'hora, ja?
0: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe avui. Estàs bé?
2: Sí.
0: Home, com fas aquest silenci?
2: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
0: Bon cap de setmana.
2: I cabo jo, ja.
0: Comença ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5
1: de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de jessamí.
4: El jessamí una tanca...
2: Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de jessamí fresques. Aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
5: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
5: Clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No,
5: val.
2: És que abans, ho han de saber els nostres oients, estan fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
5: Estem fatal, al 5 del matí.
2: Destaquen varietats com el sencha o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha,
5: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
5: Ah, per això és més espès,
1: ja deia
5: jo.
1: Jo demano variar l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
5: No.
1: Sí,
5: no.
1: Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah!
1: Sí.
2: Ah.
1: Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, entenc, no? També,
5: no ho sé, jo em costaria,
1: sí, ara, sí.
5: Eh?
1: Alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem. Sí. En el número 3, el te masala chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
5: Clar, de dir teteries.
2: Teteries, no?
5: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'han anat expandint per Occident els últims anys, no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre te has d'entendre de vi. També n'hi has
5: ja
2: de trobar
5: veig, no,
2: aquesta...
5: Estic veient ja per arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, hi ha molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
5: I per què?
2: Arrasa.
5: Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. Ah. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
5: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius, podríem
1: dir, no? Exacte. Astèrix de Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia,
5: sí.
1: Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té els panoràmics que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps, els mestres i les mestres, els festivals de final de curs, que s'organitzen. utilitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el tutututururu de Siderland, que nosaltres també punxem aquí.
5: Ah, mira, també bé.
1: N'has sentit a parlar al col·le?
5: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan són els vostres festis?
5: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny, sí, sí.
1: Ganes, Sergi? Sí. Bé, doncs em direu...
5: Ah, jo sí.
1: Em diràs tu, Laia, si t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale?
5: I tant.
1: Els col·les ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts.
1: Ara sí. T'ha agraçat, aquesta.
0: Brindo per les obagues humitejades i el seu
2: Francesc Rivera.
1: La obaga humitejada.
3: Va més cuixem-ho, deixem-ho córrer.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
4: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues en vi grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
4: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les
4: potser
1: dues
4: les dues coses, sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure públic en concret.
2: I com diria Perales, i qui és ell?
4: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, cap al nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també oc, però per exemple es fixa en...
2: Sí, com molt això de les monedes.
1: Sí, doncs mira... Un exemple.
4: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu Shortening of German Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimstal. Doncs mira, d'una
1: sí, excursa... Ve de Txèquia.
4: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, alemany parlant.
4: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc pensi que ho entenc tota la primera.
2: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecos?
4: Sí, és veritat, sí.
1: Era més equànim.
4: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixeu una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis, i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
2: Pensava que era una referència a Catalunya.
4: No, era el tema dels gats. No. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Que és Lidl.
4: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock. Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no? De les Antoines.
4: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir, i els germans van... els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, devia ser on hi havia el cable. Si fos una PlayStation, també hi diu així,
4: sí. Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no? I aquesta puresa de l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
4: No, però la novel·la sí. La novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de Burinot.
1: Una altra de Harry Potter.
4: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, però jo sóc de Hufflepuff, sí.
4: En Diggory. El nom de Cedric diu busca...
1: Ja existia.
4: Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory diu podria ser, després de Diggory Kirk, un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: Oh, sí, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
4: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que estava inspirant en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny. Abans he llegit la Ginny, diu que deriva... de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que la dona del rei Artur...
1: Ja no beba.
4: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
4: Guinevere. És que us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
1: Que xulo.
4: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... Vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: El seguirem.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, jo ho opinem nosaltres, però creiem que no, no?

0: saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel.
1: Podem recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
0: Això ens ho, en Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
2: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascut a partir del 98.
1: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
0: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia, amb el final de la gran cita aquí als experts, què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? L'índex jo el trobo baix.
2: És molt baix. Com la vida, sí.
0: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita, és a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altra, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I que això és un problema, la gent no sap què vol. Què vull, allò que... el check, check, check, o vull sentir-me bé i et, que em faci riure,
2: saps? És un grup de música, també, el check, check, check.
1: Sí. La mare dels ous és el que acabes de dir, la gent no sap què vol.
0: Exacte. Tenim gent que no sap què vol, potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
1: Per tant, saben què no volen.
0: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim, que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes de índoles de codis, que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla que...
2: I he llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans, vull dir, fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
0: És com quan has de buscar informació, sí, o quan has de treure una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
2: I li sumes la idealització que deies tu,
0: Exacte, i a sobre les expectatives, la gent de les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials, i aquí ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
2: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de la xarxa social, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Tec, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: Churchill, låt mig älska din gudomliga kropp.
1: És la peli noruega d'en Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges de la tardor, premi a millor pel·lícula, no vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta peli, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
1: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen,
3: no.
1: Però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha Sabateta de vidre?
1: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
2: A veure.
1: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el pretty privilege, que una mica tot això ho podríeu deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliqués.
2: No, no és veritat.
3: No.
1: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
1: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
1: Ok. Fet que fa que al principi la Ventafocs no ho rebi massa bé, una madrasta, una germanastra, les tracta malament, però...
2: Qui es veu perquè després ha de tractar malament amb ella?
1: Sí, sí, sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criar. Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
1: A partir d'aquí veureu...
3: Quines són les seves bones cartes?
1: És la més guapa. Vull dir, és clarament...
3: Això no falla mai, eh?
2: Sí, a la pel·li original també és així.
1: Sí, sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí,
1: o sigui, a la realitat.
2: Sí, sí.
1: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir el paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germana.
1: Com es torça el peu.
2: Exacte, es torça, que dius, li rebentarà el peu,
1: doncs,
2: pobre.
1: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
3: Bèstia,
1: hi ha el pretty privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho, i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res. Ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli. Els deixa quan vol. Crec que podria tenir una mica més de tacte. Però, bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
1: Que és que guanyarà.
3: I això la fa dolenta a l'ull de l'espectador, no?
1: A veure, primer...
3: Cau malament?
1: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Per tenir empatitzes amb la germanastra.
1: Sí, és la protagonista absoluta, clar, i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, ara tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la pel·li és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és quedar-se amb el príncep.
3: És la nova Rui de Pote, no?, una mica?
1: Sí, sí.
2: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
1: No, ara no sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no. Però jo trobo que no va de bons i de dolents.
3: Ja.
1: Va d'un context... Que és una,
3: com et marca el context?
1: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... T'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides, i les parts de body horror doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld, és la seva primera pel·li, ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la van a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8 i 8 minuts del matí.
2: En Jordi diu que hem explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
1: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixeu el conte.
2: Exacte.
1: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària veia, és que em va deixar impactar.
2: Clar, clar, clar, home, t'ho diràs.
1: Després has de fer que surti, saps com...
3: Ai, no, no, no.
1: Saps com es feia tradicionalment?
2: Sí, no. amb una espelma era?
1: No.
2: Buscar la llum?
1: No, posant llet perquè sortia a veure-se-la.
3: Ah,
1: sí, sí, sí. Això ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí, sí, sí.
2: Per favor.
1: Bé, doncs, oi, ens la teniu disponible a
2: plataformes. Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja entra per la porta la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està. Vull dir, després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares. Vale, d'acord.
3: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: moment. Ja, això?
3: Sí,
2: ja. Creieu que està gravant la càmera? No tens de mirar-ho. Ara ho mirem.
1: Entre altres coses importades, que són pitjors, hi ha, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt, molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de poder.
2: Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot. Si voleu fer una festa, feu-la. O sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les graduacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que se m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
3: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i les alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganchitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
3: Fot-li a High School Musical, sisplau.

0: Comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem vist, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gens, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: A més a més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dic, mira, per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súperet normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat, em sembla que vam fer com a mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i els altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre es va amb aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sense de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
2: Clar.
0: És
3: també,
0: que ja n'hi parlo...
3: També infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja n'hi parlo de gradacions d'infantil o de llar d'infants,
1: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret, això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: pinta. No, a casa, no, a casa meva no ha anat...
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que s'ha protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare.
0: Sí.
3: No és que li posin birret i allí...
1: Has nascut.
3: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb lo dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí,
0: què
2: és, tio? És una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta dalt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: No, és que el birret jo no el posaria ni a la universitat aquí, eh? Vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Bueno, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
3: Sí.
2: També, per també, quina tonteríssima.
0: Sí, bueno, aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però a la universitat tampoc em sembla que tinguin cap tipus de sentit
2: fer tots aquells
0: actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens l'anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, eh? Tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa en piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és algo que portes allà picant pedra des que tenies 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
3: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. O sigui, passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho discut, que això et deu anar de mal en pitjor.
3: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
3: És que ja no portaran birrets.
1: se'ls hi afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, millor,
0: això. I la foto també, i això sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després dels mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i cantimplores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres,
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió. Això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descarti.
0: Sí, sí, ara sí, és moltes gràcies, ja.
3: Vareu, que de fet, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Festa final de curs, jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Però la graduació en si, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i prou. I l'elegància, posar-te elegant, això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient. La Núria diu, és horrorós, això de les graduacions. Jo he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula, perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
2: Total,
3: I diu, no, nois, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu, els a la metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu que aquí farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
1: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: Ah,
1: que és més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Fins a municipis de 32 comarques.
2: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest festiu.
1: Sí.
2: Home, era allò, com hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
1: Sí, sí, sí, és així.
2: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu i ja està, toma pel cul.
0: Però el festiu local sempre és així, no? Un sí o no.
2: Ja, però no coincideixen
1: tant. Són escollits, sí, sí.
2: També té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs, em penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
1: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
2: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
1: clar.
2: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons els hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
1: No?
2: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
1: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
2: Sona així.
1: A veure com sona.
2: Si això us ho heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
1: És com una batucada.
2: Està bé. Sí, com festeta, una mica de vent, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal, però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors, perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé...
1: Home,
2: ara! Va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics, bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs, que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
1: I tant.
2: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, als mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues, bueno, millor que no ho preguntem.
1: Sí, sí, bueno.
2: Llavors se n'anaven fora i tornaven, i llavors pues, tornaven
1: més relaxats, no?
2: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'acaba de la festeta, no?
1: Sí.
2: I res, i ara mateix, doncs, si veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sem Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
1: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
2: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de res.
2: No. El propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de... No li ha acabat de funcionar. Jo, personalment, no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Sí,
4: recordem que tu ets arribada a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
2: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
2: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge als oficis curiós i xulo. Ara, potser hauríem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer. Clar. Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun pla.
2: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
2: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
4: Ja animem, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
2: crònica. Sí, home, sí, que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu, Laura.
2: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrasses.
2: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataro, com una butterfly.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i per...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: que és la ràdio de veritat.
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et dona l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
2: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal, i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una versió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no, de l'apoderament del poble, en quant poder captar, no, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també, doncs, per què no, doncs, per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs, que puguin tenir, doncs, un dia, doncs, més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, en Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com es condés, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
2: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa del vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

0: Coincidint amb l'esclat de la crisi, Vic va crear un consell de la ciutat. Era una mena de senat vigatà format per un centenar de persones representatives que debatien temes transcendents i intentaven aportar-hi solucions. A la primera reunió es va aprovar 32 propostes elaborades prèviament per diverses comissions de treball. La gran preocupació d'aquell moment era l'augment de la pobresa, amb cada cop més persones sense feina i també més desnonaments derivats de l'esclat de la bombolla immobiliària. Davant d'aquesta situació, es van proposar la construcció d'un alberg social per acollir les persones que no tenien on dormir. Després de descartar un projecte previst al Coll de Vic, l'alcalde Josep Maria Vila d'Abdal i el regidor de Benestar i Família, Xavier Ferrés, van obrir l'any 2012 un alberg social en uns locals de la parròquia del Remei cedits de l'Ajuntament. Gestionat per Càritas, tenien 40 llits, 3 per transeünts amb estades de fins a un mes i 10 per estades més llargues de fins a 3 mesos. En aquell moment la decisió va ser valenta. La política tenia una xarxa de seguretat per als més necessitats. 14 anys després i sota la gestió de la Fundació Projecte i Vida, l'Ajuntament n'ha anunciat el tancament. La justificació de l'actual regidora de Benestar i Família, Núria Homs, és que en els últims anys l'alberg havia deixat de complir la funció de recurs d'urgència per a persones sense habitatge i s'havia convertit, en alguns casos, en un recurs de llarga durada. També s'assegura que darrerament s'han produït episodis d'inseguretat que han posat en risc la vida dels treballadors. Tot plegat, però, segurament s'hauria pogut arreglar. Ara bé, l'Ajuntament de Vic ha decidit tirar pel dret, obviant que el problema no desapareixerà. Hi ha persones que, pel motiu que sigui, viuen situacions de pobresa extrema. Sovint, a més, s'afegeixen persones amb problemes de salut mental o addiccions. Si aquests casos no es tracten des del punt de vista sanitari i social, els afectats poden acabar dormint al carrer. Una situació que no només vulnera la dignitat de la persona, sinó que comporta altres problemes de convivència per als veïns. Si es tanca l'alberg social, cal garantir que hi hagi prou pisos d'emergència per fer front a una realitat que no desapareixerà. La política ha d'assegurar sempre la protecció dels més febles i evitar que la pobresa pugui convertir-se en una eina de confrontació. És divendres 22 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia, parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià sobre la implementació de l'uniforme a partir del curs vinent, un fet que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i de l'AFA. I tot això ho farem de la mà dels periodistes Carles Fiter i Jordi Vilarrudà. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 9:45 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Murder Ballads de Nick Cave. I a la recta final del programa, a 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumula a la teulada i baixa per les parets del centre, Andreu Jiménez.
2: La directora de l'escola La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que entre les humitats de les parets havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I raó no li faltava, perquè tal és magnitud de problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no s'ha solucionat l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada. Sentim a la directora, Mireia Escobar.
3: Es va fer com una actuació a la cuina que era urgent i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar. Cada vegada està més malmès, ha plogut molt aquests dies i hem de tenir cubells a les escales i hem d'anar traient tots els treballs dels infants, anar retirant les pissarres digitals, tot, perquè és que es fa molt bé.
2: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afeccions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
3: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I llavors això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic i que a la llarga pot produir problemes respiratoris. Aleshores tenim algun alumne que és asmàtic i ja s'està veient una mica que hi ha conseqüències que necessiten més inhaladors. I clar, no volem que la cosa vagi a pitjor.
2: L'Associació de Familiars d'Alumnes ha traslladat la reclamació al síndic de Greuges per intentar pressionar per trobar una solució imminent. Ho explica la presidenta de l'AFA, Yolanda Baena.
4: Si tu visquessis en una casa així, no et deixaríem viure amb canalla. En canvi, hi ha una escola amb 400 nens, més els treballadors, no hi ha cap problema. Això, clar, qui m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc. A ple hivern, que s'hagin d'obrir les finestres perquè fa aquesta olor a humitat. Els nens amb l'anorac, perquè fa fred, i igualment has d'obrir les finestres perquè, clar, és que no es pot respirar. No, és que no... Jo no sé, és sanitat, és que no ho sé, no entenc per què ningú no fa res.
2: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els focs i actuar a la teulada, es planteja no començar el curs al setembre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió de 1,3 milions d'euros per abordar les reparacions del centre. Es preveu substituir la làmina d'impermeabilització dels edificis d'infantil, primària i el gimnàs, canviar el desguàs del porxo i els plafons de fusta que s'han bufat i malmès per l'aigua. La voluntat hi és, però falta saber quan es posarà en marxa.
0: L'escorxador del Ripollès se salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
6: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
5: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
7: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
5: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
8: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
5: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriol, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo, perquè si no tancaria.
0: I el ple de Sant Feliu de Codines ha fet el pas clau per la futura reforma de la plaça Josep Humbert Ventura. La sessió extraordinària d'aquest dimecres ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma de l'espai més cèntric del poble. Ho ha fet amb els vots del govern i l'abstenció del PSC. Laia de Déu, una codinenca.
9: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut llum verda al ple d'aquest 20 de maig a la tarda amb els vots favorables de Primàries Codina i Junts per Catalunya Junts per Codines. El PSC, com ja va fer l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només s'ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana del PSC, però un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. econòmica. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
10: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
9: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa. La formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pla de Vall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
11: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i es desestimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, pues un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, pues la veritat ens sembla molt pobre.
9: La regidora socialista Laia Jordà ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de al·legacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals actuals, la mobilitat a l'espai, l'entrada i sortida de vehicles, les espècies d'arbres, el paviment de sorra o la zona de càrrega i descàrrega. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una per esgrimir els resultats, els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de precs i preguntes del públic. Tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formen no han nascut a Sant Feliu. Un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
0: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès ja està oberta a la ciutadania després dels treballs de recuperació ambiental. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona. L'Ajuntament ha retirat les tanques i la ciutadania ja pot començar a accedir a aquest espai natural recuperat, per tant. La bassa dels ànecs, després de mesos de treballs de recuperació ecològica i ambiental de l'espai. Els treballs executats han permès actuacions de millora ambiental i paisatgística per convertir-la en un espai més accessible, agradable i integrat amb l'entorn natural. De fet, durant aquestes darreres setmanes, l'Ajuntament havia demanat a la ciutadania que no accedís a la zona mentre es completaven les actuacions finals i les noves plantacions acabades d'arrelar. I és que, de fet, la recuperació de la bassa dels ànecs s'emmarca en el projecte impulsat per infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya per renaturalitzar i posar en valor aquest espai emblemàtic del municipi. Tot i la reobertura de l'espai, l'Ajuntament informa que més endavant es farà una inauguració oficial de la nova bassa dels ànecs en una jornada oberta a la ciutadania per celebrar la recuperació d'aquest entorn natural i preguen que se'n faci un ús responsable i es respecti la vegetació i els elements naturals per contribuir a la seva conservació de llarga durada.
0: El Consell Empresarial d'Osona, juntament amb la Fundació Sant Tomàs, van celebrar ahir al matí la Jornada Diversitat en Valor, una sessió adreçada a empreses i professionals interessats a conèixer de primera mà els reptes, oportunitats i experiències vinculades a la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Andreu.
2: Amb la participació d'empreses del territori, la sala d'actes del Seminari de Vic va acollir ahir una jornada amb l'objectiu de generar coneixement i sensibilització al voltant dels beneficis socials i empresarials de la inclusió. Organitzada per Sant Tomàs i el CEDO, la iniciativa vol promocionar la contractació de persones amb discapacitat a empreses de la comarca. Sentim el president de Sant Tomàs i tresorer del CEDO, Joan Casany.
13: Les empreses avui tenen necessitats de trobar llocs de treball, tenen necessitats de realització, tenen necessitats de responsabilitat social i Sant Tomàs a la vegada té moltes persones persones amb discapacitats que tenen suficients aptituds i capacitats per poder treballar en empreses ordinàries. Per tant, trobar i buscar la conjunció d'aquestes dues necessitats ens ha semblat molt necessari.
2: L'atur de les persones amb discapacitat continua sent elevat, prop del 16%. La sessió va voler posar en valor la diversitat de les organitzacions més enllà del compliment normatiu. La jornada va donar veu a experiències empresarials del territori. Per una banda, la contractació directa, com és el cas del consultori Vallès, que ho fa amb dos treballadors. Sentim a la gerent del consultori, Clàudia Vallès.
14: En el nostre cas ha estat un èxit del 100% i per l'entorn tots ens hem donat compte de que, escolta, ella té un tant per cent que posa en un paper, però la feina que està fent la fa com ningú, vull dir, igual que les companyes, i acotant la feina que fa amb les funcions que té que fer, va perfecte.
2: Per altra, el model d'enclavament laboral, com és el cas de l'empresa Sobe, en parla el seu responsable de recursos humans, Martí Fabré.
15: És un èxit en tots els aspectes. És a dir, ens ajuda en temes productius i logístics i, sobretot, ens aporta valors. I a nivell d'integració amb tot l'equip de l'empresa és pràcticament... Són treballadors de l'empresa, pràcticament, igual que tots. És a dir, estan plenament integrats.
2: El missatge final és clar.
14: Ingresco la gent que es triguin una mica aquesta mandra que tenim tots, que ens fa una mica de basarda de dir, va, som-hi, provem-ho. Jo penso que és més fàcil del que sembla.
2: La jornada va començar a les 9 del matí i ja va allargar fins les 11.
0: I a Roda de Ter aquest dimecres es va inaugurar Autèntic, un espai d'art inclusiu de la Fundació Sant Tomàs que promou l'art i el disseny com a eines d'expressió, empoderament i transformació social de persones amb discapacitat intel·lectual.
2: Autèntic va néixer fa 8 anys amb la voluntat de potenciar el talent i la sensibilitat artística de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Tomàs. Ara el projecte ha plantat llavor a Roda de Ter amb unes noves instal·lacions que atendran un total de 21 projectes. Ho expliquen en Sergi i la Marta, participants del projecte.
16: Quan venim a l'espai Autèntic només venim a pintar. Venim a un espai on podem expressar-nos, compartir idees i mostrar el nostre art.
17: Aquí a l'espai també aprenem moltes coses. Tècniques noves, maneres diferents de crear i coneixem molts artistes.
16: Autèntic ens ajuda a tenir més confiança en nosaltres mateixos.
17: I avui també fa molta il·lusió veure les nostres obres exposades i poder compartir-les amb vosaltres.
2: Atendran 21 persones i no projectes. Autèntic s'ha concebut com un espai obert, accessible i segur que afavoreix a les persones a desenvolupar la seva pròpia veu creativa amb idees que acaben materialitzant-se en projectes reals. En parlen la responsable del projecte, Anna Freixas, i el president de Sant Tomàs, Joan Casany.
18: Durant aquests anys hem desenvolupat projectes per a empreses, universitats, editorials i moltes altres entitats. I si hi ha una cosa que hem après és que quan les persones tenen oportunitats, tenen confiança i els recursos adequats, la creativitat no té límits. I això és el que dona sentit autèntic.
19: A Sant Tomàs sempre hem defensat que cada persona té capacitats, inquietuds i somnis propis. I la nostra responsabilitat és escoltar-les i oferir els suports necessaris perquè puguin desenvolupar-los. Una societat millor és aquella que dona oportunitats reals a tothom perquè pugui mostrar qui és i què pot aportar.
2: Des de Naura Fundació Caixa Manlleu han cedit aquest local valorant la gran tasca social que fa Sant Tomàs, posant en relleu el seu compromís social en projectes que deixen empremta al territori, un projecte que pretén apropar l'art inclusiu a tota la comunitat creant vincles amb associacions, entitats, escoles i empreses.
0: 4 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Maria de Belllloc de Bigues i Riells del FAI han aconseguit la quarta posició de l'edició d'enguany de les Olimpiades de Gramàtica, a l'Aia de Déu.
9: L'equip, format per estudiants del centre de Bigues i Riells del FAI, va participar en aquesta competició lingüística que posa a prova els coneixements de gramàtica i llengua catalana d'alumnes d'arreu del territori. La participació del Maria de Belllloc ha estat especialment destacada, tenint en compte l'alt nivell de competició i el nombre de centres participants. Els alumnes van superar diverses proves relacionades amb la sintaxi, la morfologia, el lèxic i l'expressió lingüística, fins a situar-se entre els millors classificats del certamen. Des del centre educatiu valoren molt positivament el resultat, no només per la posició aconseguida, sinó també pel treball en equip, la preparació i l'interès dels alumnes per la llengua.
0: I el Mercat del Trastó de Sant Joan de les Abadesses celebra el 10è aniversari amb 20 edicions i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
20: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors, i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, al reforç, no?, de l'apoderament del poble, en qual poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també, doncs, per què no, doncs, per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs, que pugui tenir, doncs, un dia, doncs, més bo de caixa, no?
5: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.
0: Música clàssica, música gospel, música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu, Enric Rubio.
12: Així és, Ona, i és que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Rase per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha a Cardedeu. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació Coral Cardedeuenca.
21: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica un penya, diguem-ne, des de l'agrupació coral cardedeuenca, i en comptes de 8 ens en vam trobar 10. I bueno, vam començar a engegar, doncs, aquesta trobada, i bueno, doncs avui hem estat assajant des de les 4 de la tarda fins a les 7, després hem fet una mica de berenar de germanor i ara presentem aquest concert.
12: Cada coral ha presentat una o dues peces de l'estil que les caracteritza i posteriorment s'han interpretat alguns cants comuns. Tot plegat una manera de compartir experiències i conèixer altres persones amb qui compartir la passió. Escoltem també a Mercè Uller.
22: Conèixer-nos, perquè no sabíem... Jo no aniré a concert, per exemple, que hi havia 10 corals de Cardedeu, i això ens està com sorprenent, no?, també, que cadascú està bé dintre la seva bombolleta, però poder fer alguna cosa juntament és com molt potent.
21: Bueno, doncs conèixer-nos una mica. Tots ens agrada cantar, són estils diferents, poder conèixer què fan les altres corals i poder triar i remenar, fins i tot per la gent que encara no canta, si li ve de gust, doncs ja poden veure que realment Cardedeu canta, i canta molt.
12: La trobada ha servit per donar valor a la riquesa i la diversitat del cant coral a Cardedeu, una jornada marcada per la convivència i la música compartida. Una primera edició en definitiva que neix amb la voluntat de tenir continuïtat i convertir-se en un punt de trobada entre les corals del municipi.
0: I del 29 al 31 de maig, Espais Singulars de Vic es tornaran a omplir amb la desena edició del So de les Cases, Andreu Jiménez.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir Espais Singulars de Vic amb la desena edició del So de les Cases. Aquest any compta amb 14 espais, amb espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada, i la gran novetat és precisament la incorporació de 5 propostes d'art contemporani amb la voluntat de fusionar patrimoni, música i creació artística.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
23: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
24: Bon dia. Per fi són divendres. Benvinguts a l'Espai del Temps. El gran titular d'avui és que estem a les portes del primer cap de setmana 100% de platja d'aquest 2026. Sens dubte, ha canviat moltíssim el temps en molt pocs dies. Tenim un anticicló molt potent a prop nostre. Ens està enviant aires africans, aires del nord d'Àfrica, i està fent pujar temperatura de valent. Les mínimes també no paren de pujar. A més, es nota molt que hi ha aquest matalàs d'aire càlid, altituds mitjanes, entre els 700 i els 1.500 metres, hi ha aquest, com deia, aquest matalàs d'aire càlid. Les mínimes han estat bastant altes en aquestes altituds, i és que tenim això, aquesta entrada d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, fruit d'aquest anticicló que tenim ben i ben a prop. Una entrada d'aire càlid que es mantindrà ben bé tot el cap de setmana. Fins i tot avui les temperatures poden pujar un o dos graus més. Màximes tocant o superant lleugerament els 30 graus. Unes temperatures altes per l'època de l'any. Jo crec que no històriques. Jo recordo bastants finals de maig també amb valors molt elevats. I, malauradament, es torna a repetir, eh? És una constant ja els últims anys, a finals de maig, aquestes entrades ja d'aire càlid. Per tant, tant avui com demà com diumenge, màximes al voltant dels 30 graus i mínimes al voltant dels 15 graus. Temperatures ben altes, les mínimes i les màximes. Pel que fa a l'estat del cel, molt poca nuvolositat. Avui poder algunes tempestes cap al Pirineu, però molt poc importants. Demà i diumenge també creixeran algunes nuvolades, però deixaran ben poques conseqüències. No hauria de ploure cap dels dies. Com a molt, això que deia, quatre gotes a la zona del Pirineu. Vents de sud, que són els responsables d'aquesta pujada de temperatures, febles i mala visibilitat. Aquesta pols en suspensió provinent del gran desert del Sàhara que el tenim aquí a tocar. Res més, a disfrutar d'aquest cap de setmana de platja, de temperatures altes, i que vagi tot molt i molt bé. Gràcies.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Que tinguis també molt bon cap de setmana. I nosaltres ja sabeu que avui a la tertúlia parlarem sobre la polèmica del Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta sobre la implementació de l'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Però tot això després de publicitat, 3 minuts, i tornem fins ara.
1: ¿Qué estás tocando?
3: Una canción que he compuesto yo.
1: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
3: No lo sé.
1: La tocaste para ella, tócala para mí.
3: Bueno, es que no la recuerdo.
1: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
3: Sí, jefe.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 9:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou, què tal?
3: Bon dia de nou, bona.
2: Com portem aquest divendres? Com comença?
3: Malament.
2: Malament? Comença malament.
3: Sí, avui malament. El divendres avui fatal.
2: El teu divendres podríem dir que és el meu dilluns?
3: No, no, però...
2: El teu dilluns també és molt dilluns.
3: No, però avui ha sigut molt... És que avui és... Avui malament.
2: Avui malament, doncs ho deixem aquí. A veure si remuntes una mica el dia.
3: A veure si remunto, sí.
2: Doncs va, Andreu, comencem per la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que, com sempre, cada divendres doncs, tenim nova edició. Explica'ns.
3: Doncs mira, el titular és Grup Vinyes compra la fàbrica de l'agrària de Torelló per fer-hi pinso per a vedells. L'empresa bigatana invertirà 1,5 milions per adequar la nau tancada des del setembre del 2024. I la imatge destacada, doncs, en uns minuts aquí a la tertúlia en parlarem, que és sobre si a l'escola del Roser de Sant Julià de Vilatorta, a partir de l'any que ve els alumnes hauran d'anar amb uniforme, i doncs, la imatge són pares, una vintena de pares manifestant-se davant de l'escola per aquesta mesura i que s'ha mostrat en contra des de molts pares d'aquest centre educatiu. Mm.
2: I seguim ara per la portada de l'edició del Vallès Oriental del 9-9, Andreu.
3: Olor estiu, per tant, aquí ja parlen de festes majors. La festa major de Granollers té un impacte econòmic de 5,1 milions, 3,1 en menjar i begudes. Les barres són el 44% dels 52.100 euros ingressats pels blancs i blaus i les entitats. Mm. I la imatge, doncs, la Garriga, que torna en els contenidors al poble, ja que ara hi haurà un sistema híbrid de recollida amb 4 models. Mm. Abans hi havia el porta a porta i ara hi haurà 4 models.
2: Doncs entreurim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per els diaris catalans. Portada de La Vanguardia.
3: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros i la quantitat de la suposada comissió per al rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes.
2: Mm. I seguim amb Déu per la portada del diari Ara.
3: Bé, doncs avui la portada del diari Ara, el titular és els sindicats no aflueixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més al sou i 6.000 reforços de plantilla. Uh-huh. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. I a la imatge, doncs, és sobre la Sagrada Família, on Sisè Escantaire rebran el Papa a la Sagrada Família. Tot a punt per la missa

0: per al Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família, on rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran accedir en aquest trobament amb el papa.
1: Seguim ara per al periòdico.
0: Les comunitats del PP i el PSOE pacten en el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment del fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. I la imatge destacada és que la Sagrada Família ja està a punt. El temple revela l'interior de la seva torre central. La benedicció del papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi.
1: I ara, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la del Punt avui.
0: L'ideal fracassat de l'ensenyament anarquista. A Blanes, el 1937, es vinculen estudis artístics i treballa a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Etta Feder i el pintor surrealista Àngel Planells.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Que titula El jutge bloqueja 500.000 d'euros als comptes de Zapatero. L'Audiència Nacional congela una quantitat equivalent al que va cobrar d'anàlisis rellevant. La companyia aèria negocia un pla de viabilitat després de l'impagament de 19 milions de rescat. I a la imatge doncs, es veuen els Javis ahir al Festival de Canes, que doncs, s'està duent a terme aquests dies i bé, que són alguns dels que poden ser premiats.
1: I ara seguim per la portada del Mundo.
0: El titular Zapatero va passar 36 factures en viatges a Marroc, Xina i Colòmbia. Va justificar els gasts amb la captació de clients i l'obtenció d'informació d'interès en els països. Els documents també es refereixen a 16 informes escrits, assessories verbals, hi ha webs i zooms mensuals. El jutge sosté que el motiu real dels cobraments va ser anàlisi rellevant per facilitar el rescat de Plus Ultra.
1: Andreu, seguim per la Razón.
0: La Razón, el titular és el Consell de Ministres va utilitzar el carril VIP per rescatar a Plus Ultra i a la imatge doncs, es veu a la ministra a Sara Hassen allà a Torrejón d'Ardoz juntament amb el president del govern espanyol, a Pedro Sánchez.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
0: La justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero i la imatge doncs,
1: és la caricatura.
0: Una caricatura de José, no sé si és a Zapatero, però bé, una caricatura enrient-se d'aquest cas i una mica sarcàstic, podríem dir.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobareu avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia.

0: Doncs bé, com us explicàvem avui, a la tertúlia parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià, sobre aquesta implementació d'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Un fet doncs, que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i també doncs, de l'AFA. I això ho farem de la mà d'en Carles Fiter i d'en Jordi Bielorreda, que ja els tenim aquí a punt. Els dos, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, començarem per les persones que ens estiguin escoltant i ens estiguin veient. Una miqueta de context de com s'ha arribat a aquest punt i el perquè d'aquestes opinions dividides.
1: A veure, això és una decisió que ja havia anunciat, si posem el context, el Col·legi del Roser de Sant Julià fa uns quants anys, uns 4-5 anys va anunciar el seu tancament, les famílies van protestar en manifestacions molt multitudinàries, res a veure amb les que hi ha, diguéssim, a la portada d'avui, el del 9-9, per evitar, diguéssim, el tancament d'aquesta escola, i, bueno, i finalment doncs, hi va haver un grup que va decidir doncs, salvar l'escola i fer-se en càrrec. I ja llavors, crec que en el primer de les primeres reunions o les primeres, diguéssim, trobades amb les famílies, ja es va anunciar doncs, la intenció d'implementar a llarg o curta, d'implementar a mitjà o a llarg termini un uniforme. Mm. Per tant, diguéssim, avisades, diguéssim, les famílies estaven. A partir d'aquí la decisió ha arribat i ha causat polèmica amb algunes famílies que no hi estan d'acord o veuen que segurament la queixa principal que deien, diguéssim, el dilluns quan van protestar és que no se'ls escoltava prou aquesta la discrepància de més enllà de l'uniforme, el com ha de ser aquest uniforme i també un codi d'indumentària, de vestimenta.
0: Mm-hmm. Ara parlarem més sobre aquest uniforme. També m'agradaria parlar o expliquem a la gent quin tipus d'escola és.
1: Sí, és una escola concertada, vull dir, és una escola concertada de titularitat privada i, per tant, en aquest sentit, té la potestat de decidir si vol implementar l'uniforme o no.
0: Vull començar llançant-vos alguna pregunta, que és el que tu també explicaves avui, Carles, a l'article que ha sortit avui a l'edició del 9-9. Creieu que un uniforme realment serveix per reduir desigualtats o acaba generant-ne més?
1: Va, que comencin ja.
2: A veure, no ho tinc molt clar, perquè sí que és veritat que hi ha qui diu l'uniforme és igualitari en el sentit de que cadascú va amb la mateixa roba i s'habiten exhibicions de marques, etc, etc, etc. Bé, per una part això. Però sí que és veritat que en el context nostre, perquè estem parlant en el context de Catalunya, l'uniforme sempre s'ha associat amb escoles privades una mica elitistes, podríem dir. Qui és que porta uniformes actualment avui? Nosaltres aquí hem vist a vegades, segurament, estudiants aquí que estaven en escoles com, no ho sé, el PIBE o algun altre, que agafaven un autobús i marxaven cada dia vestits amb el seu uniforme, fora de Vic, fora, i fins i tot fora d'Osona alguna. Llavors, tenia aquesta connotació, o sigui, no només aquí, ara he posat aquest exemple perquè és el que segurament hem vist a vegades i encara veiem, i fora d'aquí, doncs, de la comarca, doncs, també, escoles amb uniforme són escoles privades amb un cert caire d'elit i fins i tot alguna que és privada-privada, no privada concertada, com és el cas. Per tant, una cosa és la teoria, que en principi pot ser bona, de que l'uniforme iguala, però l'altra és aquesta de que aquí la connotació de l'uniforme és una altra, deixant de banda de que molts pares, mares o avis puguin tenir a més un record de que l'uniforme en un moment donat a la seva infància havia estat una cosa de l'educació franquista, que les escoles llavors les públiques llavors sí, anaven amb uniforme i que l'alliberament va ser treure-se'l de sobre, no? Això també, però ja situant-nos en un context ben actual, diria que la reflexió seria aquesta, llavors és ambivalent això també, i no sé fins i tot si esclar, en un moment en què l'escola procura tenir una atenció a la diversitat, aquesta atenció d'alguna manera individual que necessita cada alumne en funció de les seves característiques, dels seus ritmes d'aprenentatge, de moltes coses, l'escola inclusiva, per entendre's, clar, el fet de posar un vestimenta que iguali a tothom, no sé si és un missatge fins a cert punt contradictori amb el missatge pedagògic de l'escola, de que hem de procurar que l'escola es va s'adapti en la mesura del que sigui possible a l'individu, no? A l'alumne, a cada un. Per tant, jo faria aquesta reflexió, també.
1: Sí, no, jo també, molt similar amb en Jordi, amb el que comenta, és a dir, la tradició que hi ha i que avui expliquem al 9-9, gràcies també a en Jordi Collet, que és catedràtic de Sociologia de l'Educació, ell ens explica això, la tradició que, diguéssim, associem aquí a Catalunya amb l'uniforme, que és totalment que era una peça relacionada amb l'escola franquista i, per tant, les escoles que van néixer eren de trencament. En canvi, a Europa també se segueix una mica aquesta escola, diguéssim, de masses, d'uniformització, accés igual a tothom a l'educació. Per això a Anglaterra, tant les privades com les públiques, l'ús de l'uniforme és una cosa que fa pensar en la igualtat. Però, clar, el que és interessant d'aquest debat és que sempre surt. Ara, diguéssim, la polèmica del Roser l'ha tornat a posar sobre la taula, però, per exemple, comentant-ho amb companys i companyes d'aquí a la redacció, clar, jo, per exemple, una companya d'aquí al 9-9 ens deia, ostres, jo hagués agraït anar en uniforme perquè sentia la pressió estètica de portar una dessuadora de marca i que els meus pares poder no me la podien comprar. Vull dir que ja està associat totalment a escoles d'elit, això hem de ser conscients que aquí a Catalunya les escoles ara mateix que porten uniformes són poques, malgrat, diguéssim, vull dir, això és així, vull dir, són escoles privades. I també el que ens explicava en Collet és que en aquestes escoles també ingleses es busca, diguéssim, aquesta base, aquesta uniformització per, diguéssim, aprofundir en altres coses que no sigui la vestimenta i deixar-la a part. Vull dir, el debat està servit i jo no em puc mullar de dir, ostres...
0: Sí o sí no.
1: Hi ha coses bones, hi ha coses dolentes i també hem de veure com s'aplica aquest uniforme. Amb això què vull dir? Perquè sempre quan es podria m'ho demanaràs tu, eh? Però clar, després, fins a quin punt l'uniforme limita la llibertat d'expressió? Fins a quin punt l'uniforme crea estereotips de gènere? A veure, aquí jo crec que sempre les més afectades, posem-nos com hi podem, són les noies.
2: Això se sap ara mateix, en aquest moment, si l'uniforme dels nens i de les nenes seria diferent, per exemple?
1: Clar, no, per exemple, aquí el Roser encara no està per determinar, però pel que m'ha arribat, perquè a més a més també soc de Sant Julià, dona la casualitat, és que sí que les nenes, per exemple, podran escollir entre portar faldilla o pantaló, però de fet també només seran les nenes les que ja es diferenciaran per això, vull dir que, òbviament, l'estereotip també el marcaran elles, o se sentiran pressionades a marcar-lo en el sentit de dir, ostres, si tot es porta en faldilla,
0: jo poder tampoc
1: no em sentiré. Però clar, també s'haurà de veure després el cas hipotètic que a l'escola un noi que se senti noia decideixi que vol portar faldilla. Què passarà aquí? Perquè és el que comentava, per exemple, en Jordi Collet, les escoles angleses són molt estrictes amb l'ús de l'uniforme, n'hi ha, però el dress code aquest, amb la visió més de transgènere, la tenen molt integrada. És a dir, són estrictes a l'hora de portar uniforme, però si tu, com a diguéssim, noi que has nascut biològicament com a noi, decideixes portar una faldilla, doncs tens la possibilitat. Vull dir que es pot fer tot, però veurem què passa a partir d'aquí.
0: És una miqueta un uniforme portat del segle XXI, no? Però potser, clar... Aquí al Roser, clar, tampoc podem... Serà tot presumptament, no?
1: Clar, és que... Precisament el que comentava, per exemple, Collet en aquest reportatge, és depèn de l'ús i l'objectiu que tingui la institució. Si tu com a institució marques uns estereotips de gènere o marques unes limitacions en la llibertat d'expressió, que aquí també és on ha vingut una mica la queixa dels pares, amb el codi de vestimenta, no portar ungles pintades de colors que no siguin naturals, no portar cabells que no siguin de color natural, arracadetes, vull dir, tu no sé si et deixarien entrar
0: amb piercing. No, amb piercing, amb les ungles pintades... No, a mi no.
1: Aquest codi tot és presumptament, també, però clar, això sí que poder és un límit en aquesta llibertat d'expressió.
0: Clar, o sigui, jo ho dic personalment, ara que ho mencionaves, clar, a mi, si em fessin això, o sigui, a mi em trencarien, perquè jo, vull dir, per mi la meva forma d'expressar-me és, doncs, això, portar les ungles pintades, portar el piercing, a mi si m'ho traiessin, em costaria, eh? Em costaria, vull dir...
2: Ara, clar, aquí també, la veritat és que parlem d'alumnes de quins cursos.
1: Clar, això també, el que ens han explicat perquè... és a partir de la... Per exemple, els més infants crec que només és xandall, és a dir, els cicles inicials són xandalls, crec que a primària ja comença a portar un polo i un pantalonet i sabates, i diguéssim, a la secundària és quan ja és on hi ha més estricte, diguéssim.
2: I que en aquest moment la secundària segurament és el més conflictiu, perquè evidentment una nena de 10 anys o un nen, és igual qui sigui, li pots dir perfectament, tu, escolta, no, ungles pintades, no, i no sé què, no. I no tens edat...
1: M'agradaria veure què passa a les cases, Jordi.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. M'agradaria veure què passa a les cases. Però, segurament, com a escola, pots dir, escolta, això ni tampoc no sé, no tens edat de fer-te un tatuatge, ja t'ho faràs quan sigui més gran. Però el problema no és precisament aquesta edat, sinó el moment que a l'adolescència tots aquests factors formen part de la manera de reafirmar-se de cada adolescent. O de la manera de no reafirmar-se, de ser igual que els altres i fer exactament el que fan tots. Sí. O sigui, precisament, també pot ser la manera de dir tots ho fan i jo vull ser del grup.
1: Sí.
2: Però en aquestes edats és segurament on hi pot haver, doncs, esclar, on hi haurà segurament el conflicte, fins i tot amb cadascun dels alumnes. Clar, també aquí s'ha de dir una cosa, també. És veritat, o sigui, el dret de manifestar la seva opinió dels pares, evidentment, hi és i és indiscutible. Però, perdoneu, això no és una democràcia, és una escola privada concertada.
1: Concertada, titularitat privada, sí.
2: De titularitat privada.
1: Sí.
2: Per tant, tothom sap a quines regles del joc juga, eh? Té uns propietaris...
1: Tens tota la raó,
2: Jordi. O sigui,
1: Jordi.
2: No és l'educació pública, per tant, o sigui, juguem aquestes regles, eh? Això no és l'escola pública.
1: Correcte, i també hi ha una pista. Vull dir, si el lema de l'escola és escola catalana familiar i de nivell... A veure, els tiros també sabrem per on van i també sabrem per on van els tiros si fa 4, quan es va salvar, diguéssim, l'escola del seu tancament, es va avisar que s'implementaria l'uniforme. Jo entenc que hi ha hagut la queixa de no...
2: Hi ha d'haver informació.
1: Sí, clar.
2: Hi ha d'haver informació
1: i comunicació, que segurament és el que ha fallat, i això hem de ser conscients.
2: No es diu escola assembleària en què tots decidim. No es diu així, eh? O sigui, clar.
1: Sí, no, la pista hi és. No, i el que també trobo interessant amb això que dèiem sobretot de la vestimenta és a veure per què des de la gerència de l'escola també, que vull dir, si una cosa hem de tenir clara és que en aquesta peça hem parlat amb tothom que ha volgut parlar, amb pares queixosos, amb pares de l'AFA, pares i mares de l'AFA i també amb la gerència. Clar, la gerència una cosa del que ens deia és que es volia alliberar, diguéssim, de la pressió estètica, no?, i de la sexualització. Ens agrada veure com s'aplica això. També és interessant, clar, perquè a vegades hi ha un codi denominatori i no hi ha una sexualització, però clar, també fins a quin punt hem arribat. Es pot anar amb top a les classes? Es pot anar amb samarretes del Barça a les classes? Perquè clar, ens trobem amb professors, i això sí que ho sabem de primera mà, que estan, ostres, desesperats en el sentit, no pot ser que en generi un problema un top, no pot ser que en generi un problema una samarreta del Barça o del Girona. Vull dir que costa molt posicionar-se clarament amb això de l'uniforme, perquè, ostres, sí a la diversitat, sí a l'expressió de l'alumnat, però, val, com potencies, diguéssim, l'educació, que crec que és el que s'han una mica de cuidar professorat, més enllà de la vestimenta. Vull dir que és molt complicat, eh?
2: Ara mateix m'imagino que la batalla perquè no hi hagi aules amb samarretes de clubs de futbol deu estar bastant perduda.
0: Sí. No, perquè més ara és veritat que és una cosa que abans, potser, almenys quan jo anava a l'escola, vull dir, no tothom es podia permetre el fet de comprar-se una samarreta.
1: Correcte.
0: I ara realment tothom, perquè hi ha imitacions i tal, tothom pot tenir una samarreta. Llavors allò deu ser literalment un entrenament de...
1: Sí, bueno, les dificultats que comporta l'hora de... Aviam, estàs en una època que tens les hormones disparades i si t'ha fallat el teu equip...
0: Doncs però t'afecta anímicament.
1: T'afecta anímicament i estàs trist, et pots barallar amb el que t'ha guanyat. Vull dir que estem en aquest punt, també.
2: I també és un senyal d'estatus, en certa manera, perquè no totes les famílies es poden permetre comprar una samarreta oficial del Barça, per exemple.
0: Clar, potser algú diu, mira, jo tinc una oficial i tu tens una falsa, ja per això ja et quedes marcat, no?
2: Les samarretes oficials del Barça valen una pasta, força més que segons quines altres vestimentes.
0: Sí.
2: O sigui, no, és com passa i com diuen els mestres aquests dies, la gestió de les aules cada vegada és més complexa, també, perquè hi ha conflictes, diguem, o debats que fa uns anys no hi haurien estat i que ara emergeixen i es posen sobre la taula i està passant això, debats sobre temes com aquest que tenim ara aquí sobre la taula que és nou a més a Osona, perquè això ara mateix doncs feia anys que no es donava cap escola de la comarca un ús de l'uniforme com a norma d'un centre educatiu.
1: Sí.
0: Jo també...
1: Digues.
0: Jo no dic jo, anava a l'escola Sagrats Cors de Centelles, que ara és la Badruna.
1: Sí.
0: I era una escola concertada. Llavors, jo vaig arribar a l'ESO, que jo no tenia uniforme, vull dir, jo podia anar com volia, dintre d'unes normes, que és on vull entrar. Llavors sí que els nens sí que anaven amb xandall i quan feien educació física sí que portaven una samarreta amb el logotip, sí, de l'escola. Sí. Clar, què passa? Moltes vegades havia passat que companyes meves de la classe havien portat algun tipus de samarreta i havia vingut, doncs, la directora, les havia tret de la classe i els havia fet posar una dessuadora o una...
1: Vols dir que anaven massa escotades?
0: Clar. I aquest és el punt de dir, o sigui, fins a quin punt es pot anar, el que deies tu, Carles, eh? Es pot anar amb un top, ensenyant la panxa, ensenyant l'esquena, però alhora estàs com dir-li a la persona, sí, no pots vestir així, o l'estàs catalogant de X, diguéssim, yeah, de... Ja l'estàs com, per fet de treure-la a la classe, li estàs dient com que la gent li digui, ostres, aquesta anava més escotada... No sé, aquest punt. Que potser l'uniforme això també ho acaba d'arreglar,
1: sí,
0: però al final també portar uniforme també està sexualitzat en aquest sentit, potser per el fet de pel·lícules o sèries que també s'ha sexualitzat el fet de portar uniforme.
1: Sí. A veure, jo crec que el tema de tops i escots segurament és també una altra polèmica. Jo... Aquí ho veig més, és l'opinió meva, eh? Ho veig més en plan, ostres, també som menors i sí que és cert que hi ha d'haver una certa protecció, no tant com a límit, no tant pensar-ho com a límit, sinó com a més a protecció, i segurament jo ho veig més amb aquest aspecte.
2: Igual com també, a veure, jo si fos el profe i mentre...
1: Un noi amb samarreta de tires.
2: Un noi amb una samarreta, exactament, de tires lluint musculets, sí, o sigui, torna a sortir immediatament per la porta,
1: sí,
2: de l'aula,
1: sí, sí, sí,
2: eh? I se'n va a posar-se alguna altra cosa.
1: Normalment sempre han estat més assenyalades,
2: sí,
1: les noies.
2: Sí,
1: això,
2: sí,
1: crec,
2: sí,
1: que,
2: sí,
1: també...
2: Sí, que la norma en aquest cas valdria per tots.
1: Correcte,
2: eh? Si se'm presenta el musculitus de gimnàs allà amb la samarreta de tires i, sí, no, i marxa immediatament.
1: Bueno, o com ensenyar els calçotets, és que és exactament, sí, el mateix, a 18 centímetres de calçotets, vull dir que jo crec que s'ha de, si es fa la norma, el límit que sigui per tothom. I normalment les més mal parades sempre són les noies, i això és cert. Però bueno, també ja ve de casa, és que, esclar, això, jo quan penso en això de l'uniforme, penso molt bé, l'uniforme, vale, tu uniformitzes l'alumnat. Clar, a la que sempre passa a les escoles, normalment el guapo del professorat és el professor de gimnàs, perquè és el jove. Com, també hauràs d'uniformar aquest professor de gimnàs, també hauràs d'uniformar la professora de música. Clar, és que, vull dir, per la mar, és una taca d'oli que s'ha d'anar extrem, perquè si tu vols que el teu alumnat competeixi, diguéssim, amb igualtat de condicions, o que estigui a la mateixa línia de sortida pel que fa a la vestimenta, això d'uniformitzar, també ho haurà de fer, diguéssim, el professorat, això haurà de... Això ha d'anar així, vull dir que és una taca que s'anirà extenent i després, no sé, és que és complicat.
2: A l'escola antiga de l'època, això, del franquisme, pel que veus amb les imatges, si mirem imatges d'aquella època, veurem professors i professores amb la seva bata, també. Clar. O sigui, que també duien bata en aquell moment. Esclar, estem parlant això, de l'escola dels anys 50 del segle passat, segurament, sí, eh? Sí. Però existia això, també, això que dius, que el professorat també anava amb el seu propi uniforme, diguem, que era un tipus de bata. I si, bueno, alguna obra teatral que s'ha fet sobre coses d'aquesta època, això...
1: Sí,
2: que era,
1: sí.
0: Que
2: era,
0: portava un bata, eh?
2: Sí, sí, que era visible per les generacions que no ho vam conèixer, això, doncs, que també el professorat portava el seu propi uniforme.
0: Tu també ho has mencionat, Carles? També has parlat de la bata, què?
1: Sí, perquè de la bata normalment sempre... Clar, jo havia anat amb bata molts anys de la meva vida, no sé si tu...
0: Sí, tu
1: no
0: sé, també.
1: Jo havia anat molt amb bata, i el que ens explicava, diguéssim, en Jordi Collet, el catedràtic de Sociologia de l'Educació, ens explicava que la bata... s'utilitza en el mateix sentit d'uniformitzar l'alumnat, però té com un caràcter més de gent mal, d'infants maldestres, que tot el dia s'embruten, i per tant s'ha decidit, diguéssim, apartar una mica la bata i utilitzar-la quan realment sí que s'embruten, que és doncs, fent pintura, o a l'hora de portar, diguéssim, gimnàs, com bé dèiem, doncs anar, diguéssim, amb uniforme. Però sí, s'ha com també apartat una mica la bata.
2: Ara volia dir que segurament també la bata en segons quins nivells, per exemple, a infantil o així, quan remenen materials a l'aula o quan tot això, segurament els pares i mares agraeixen l'ús de la bata perquè allò deu quedar a vegades...
1: A veure, no em porto... Jo, per exemple, el meu nebot té 2 anys, vull dir que em farà 3, i a vegades jo agrairia que portés bata perquè certament arriba fet un cromo.
0: No porten bata, ara.
1: No sé que facin una cosa més, però clar... No pots pas controlar un nen de 2 anys a la sorra, entén-me, o quan tenen mocs, o entén-me, quan ve la colla es volen remullar i tant els hi és. Aquests sí que no pensen en la roba. Això sí que és interessant. No tenen els problemes ni la pressió estètica. Ja se la trobaran quan siguin més grans, sense cap mena de dubte. Però aquests sí que són lliures, de veritat. Tancant una mica tota la polèmica i el debat, aquests sí que no tenen mal de caps en aquest sentit.
0: També és veritat això, vull dir... Potser moltes persones es lleven al matí, van a l'escola no per aprendre, sinó per veure què em poso avui, quina roba... Clar,
1: és també que és un problema, mal de cap. És un mal de cap. És a dir, poder en alguns alumnes d'aquests els deslliuren d'un mal de cap, això és veritat, i del mal de cap. I també el que ens deia una mica a l'escola és que això, que sigui... És la despesa econòmica, que també s'ha de veure quan va l'uniforme, aquesta és l'altra, però bueno, ara de moment...
0: Tindran diverses mudes, entenc, no?
1: Sí, suposo que sí. Sí. Tota una setmana el mateix uniforme pot cantar una mica.
0: I a més amb adolescents que estan allò activats.
2: Això, un altre debat seria que també hi ha en algunes feines un dress code pels adults, també, que aquest també hi és.
1: O aquest és interessant. Sí, aquest també
2: hi és. Per exemple, no fa gaires anys, els empleats de banca, per exemple, se'ls va eximir d'una cosa del seu dress code que era obligatori, que era la corbata. I per les qüestions aquestes d'una mica de què? Per necessitats del canvi climàtic, les oficines no poden estar a una temperatura gèlida, però que els permeti ells portar una corbata, i si porten corbata i l'aire condicionat no està a tope, s'ofeguen, doncs se'ls va eximir d'això, però han de dur americana, sempre. Sí. De dur americana i camisa sempre.
0: És un altre
2: no.
0: Aquest,
2: I fixeu-vos-hi, ara no porten corbata la majoria perquè és això, per aquestes raons quasi bé climàtiques, diguem, se'ls va eximir, però continuen anant
0: amb
2: traje, és un tema camisa, però existeix en aquesta feina i segurament en altres.
1: Sí, és un tema, ho deia l'Ona, i segurament molt interessant, però aquí crec que de les poques vegades que les dones en surten beneficiades, perquè certament les dones que poden, si per algunes poden anar amb faldilla, però molts homes no poden anar amb pantalons curts i no poden anar tan frescos. I això també...
0: Canvien els papers aquí,
1: sí. Bueno, passa poc, també hem de ser sincers, però sí que és cert que poden anar més fresques elles que ells, perquè jo a vegades també, per exemple, fent entrevistes on... Vull dir que no sento gust anar amb pantalons curts perquè és com una... No sé com dir-t'ho, és com...
2: Més informal.
1: Sí, però és poc formal, no sé com dir-t'ho, saps?
2: És una cosa més informal segons en quin tipus d'actes no t'hi trobes... No t'hi trobaries còmode, no? I hi ha gent que manté un dress code de corbata encara i tot això. I ara, per exemple, penso en el rector de la universitat, el Josep Aladi Baños, que no ha fallat mai a qualsevol acte on ell és rector de la universitat
0: corbata.
2: Amb corbata, traje i corbata.
1: Ah, sí?
2: Sempre. O sigui,
1: seria divertit, analitzar la vestimenta
2: per posar un nom amb tot l'efecte Baños, doncs ell sempre el seu
1: codi de vestimenta
2: és corbata quan exerceix com a rector de la universitat.
1: Ostres, ara només em fixaré en això.
0: Hem de fer aquest tema, Aquest tema crec que l'hem de tocar.
2: Aquest tema dels dress code, dels codis de vestimenta, que també ho podem dir en català, és tot interessant, també.
0: No, i a mi moltes vegades, o sigui, tu ja saps que vas a un lloc i no t'ha d'avisar ningú que pots vestir d'una manera o d'una altra, perquè, per exemple, vull dir, a la feina mateix, no? Vull dir... podem anar d'una manera, però tampoc podem anar d'una altra. I ningú t'està dient, ostres, no... Ves així, no... I és com el fet inconscient de dir, val, això m'ho puc posar i això no.
1: Sí,
2: ara diré una altra.
1: Crec, una vegades.
2: Queda al marge totalment la roba tècnica o la roba de protecció que es necessita en determinades feines. Però una altra feina amb dress code. Els conductors de BTC. D'empreses privades, Uber, Cabify...
1: Aquests van tajadíssims.
0: Sí, amb camisa.
2: És un dress code de l'empresa, això. O sigui, han d'anar així.
1: Mira que, és, que fes mal conduir amb sabates d'aquelles.
2: Sí, sí. Doncs han d'anar, vestits com van, bastes, molt sí, formals, sí, sí. Gairebé van més que un empleat de banca.
3: Sí, sí.
2: Sí. I són, són els conductors de BCC. Si n'agafeu alguna, no veureu mai ningú que sí, sí, vagi amb sí. La seva americana polidíssim.
1: Sí, i tant. Hòstia, que bo.
2: És tot un món, això.
1: És tot un món, el de la vestimenta. No ens podria tenir hores i hores aquí, però hem d'acabar, no?
0: Sí, això crec que ens ho guardem per un altre dia, perquè és un a mi, almenys aquests temes m'encanten, la veritat.
2: Està molt bé, aquests temes, Ona.
0: Doncs, Carles i Jordi, moltes gràcies per parlar sobre aquest tema i suposo que, doncs, que anirem descobrint com serà aquest futur uniforme
1: sí,
0: de l'escola.
1: Sí, anirem parlant segur.
0: Exacte, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.
1: Igualment,
0: molt
1: merci.
0: Adéu, que vagi bé.
4: Territori 17.
0: I ara canviem de tema perquè és el moment d'escoltar la cançó

és Breakthrough de Queen i el disc es va publicar el 22 de maig del 1989. Va ser el 13è que la banda de rock britànica publicava. Es van registrar com la recuperació de la banda després dels problemes maritals de Brian May i després de la diagnosi del virus de la sida de Freddie Mercury, que era coneguda pel grup, però no va fer públic en aquella època.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem en Murder Ballads de Nick Cave. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, el ple de Sant Feliu de Codines ha fet el pas clau per la futura reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. La sessió extraordinària d'aquest dimecres ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma de l'espai més cèntric del poble, Laia de Déu, una codinenca.
2: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut llum verda al ple d'aquest 20 de maig a la tarda, amb els vots favorables de Primàries Codina i Junts per Catalunya Junts per Codines. El PSC, com ja va fer amb l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana, del PSC, per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar a l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
3: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir tota la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
2: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa, i és que la formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pladevall, a més ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
4: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i es desestimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, per un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, doncs la veritat ens sembla molt pobre.
2: La regidora socialista Laia Jordana ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de delegacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una esgrimint els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de pregs i preguntes del públic, que és que tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar de la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formava no ha nascut a Sant Feliu, un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
1: Música clàssica, música gospel i música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
5: És que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Ràsia per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha aquí al municipi. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació coral cardedeuenca.
6: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica un penya, diguem-ne, des de l'agrupació coral cardedeuenca, i en comptes de 8 ens vam trobar 10. I bueno, vam començar a engegar doncs, aquesta trobada, i bueno, doncs avui hem estat assajant des de les 4 de la tarda fins a les 7, després hem fet una mica de berenada germanor i ara presentem aquest concert.
5: Cada coral ha presentat una o dues peces de l'estil que les caracteritza i posteriorment s'han interpretat alguns cants comuns. Tot plegat, una manera de compartir experiències i conèixer altres persones en qui compartir una passió. La trobada també ha servit per valorar la riquesa i la diversitat del cant coral a Cardedeu en una jornada marcada per la convivència i la música compartida. Una primera edició, en definitiva, que neix amb la voluntat de tenir continuïtat i convertir-se en un punt de trobada entre les diverses corals del municipi.
1: I l'escorxador del Ripollès se salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
8: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
7: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, deia això.
9: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
7: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
10: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
7: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriol, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo, perquè si no tancaria.
1: Doncs ara sí, després d'acabar aquest repàs informatiu, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb Jaume Espuny.

0: Andalusia.
1: Ui, bon dia, Jaume.
2: Bon dia. Què passa?
1: Que és una cançó com molt... Uf, ara ens expliques, eh?
2: Sí, és de por. Bueno, primer de tot, és... fa 30 anys va sortir aquest disc, Murder Ballads, que balades assassines, de Nick Cave, amb el seu grup de sempre, els Bad Seeds, que m'encanta aquest nom, males llavors.
1: Sí,
2: no, són males, molt males llavors. No hi ha res pitjor que una mala llavor. És el nou disc i són tot cançons sobre assassinats. Alguns reals, altres inventats, però són... Bueno, va sorprendre a molta gent. Ara,
1: sí,
2: tothom li va agradar molt, el disc. Per exemple, ara estem escoltant una que es diu Stagger Lee, que és el nom d'un paio negre que l'any 1895 va matar un altre negre perquè no li tornava el barret d'un tret, a New Orleans.
1: Mare meva.
2: Bueno, doncs... ara escoltarem una molt melòdica que canta amb la Kylie Minogue.
1: Oh!
2: Sabeu, més
1: sí,
2: o menys...
1: Sí, la Kylie la tenim controlada.
2: Sí, és la que va tenir èxit. Hi havia un videoclip que el feia molt als anys 90, que la cançó es diu Where the Wild Roses Grow, que vol dir més o menys on creixen les roses silvestres. Mm. I és un diàleg entre la víctima, que és la noia, i l'assassí, que és el Nick Cave.
1: A veure, escoltem-lo.

0: Aquesta t'he dit que m'ha agradat més que la primera, eh?
1: Bueno, és molt... Bueno, però més o menys, l'altre dia ho mirava, bueno, ahir ho mirava, la lletra, més o menys ve a dir que és molt guapa la noia, i però que tenen una relació, i l'ha de matar perquè si algun dia la deixa no ho resistiria. Són coses del Nick Cave, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que és un cantant asturià que va començar als anys 80, mitjans dels anys 80, amb el grup aquest, el Bad Seeds, però al principi era molt dur. Era, bueno, deia que el seu estil era punk gòtic. I... però té uns directes molt bons, a més. Jo
0: vull... l'has anat a veure?
1: No l'he vist mai. Ha vingut un parell de vegades a Barcelona i no he pogut. No l'he vist mai i té un directe molt bo, m'agradaria molt veure'l. Perquè jo, primer Neil Young,
0: sí.
1: Segon Bob Dylan, tercer Nick Cave.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ostres!
1: Sí. I després la Lucinda Williams, eh?
0: Ah, sí.
1: Sí. I va traient discos, a més, i són... els vaig comprant, encara compro discos. Ara escoltarem la cançó més llarga del disc, que són 14 minuts.
0: Oh?
1: No els sentirem tots.
0: Bueno, se'ns venjaria la secció,
1: 14, 14 minuts i exactament té 160 versos. Ocupa 4 pàgines del llibret de les lletres. Una cosa llarguíssima. Que és la història d'un paio que està en un bar. La cançó es diu O'Malley's Bar. Es van pipant i fan una matança de por. Surt la policia...
0: Uf!
1: Va, soltem-la.
0: Bona història, va.

0: Mare meva!
1: No, i dona per molt, esclar, 14 minuts, hi ha crits, algun tret, etc etc.
0: Bueno, és com un... seria com aquells programes de ràdio que tenen com efectes sonors, no?
1: Sí, exacte.
0: Històries de crims, per exemple.
1: Exacte. A més de compondre'n, el Nick Cave és el que toca el piano del grup i també ha compost bandes sonores juntament amb el violinista del grup, el Warren Ellis. Pel·lícules com Lejos de los Hombres, Comanchería, Blond, La carretera, són pel·lícules dels anys del segle XXI. Quan he dit que totes les cançons van d'originat, no és mentida, perquè al final acaba amb una cançó d'esperança, que es diu... Dead is not the end.
0: Molt bé.
1: La mort no és el final.
0: Després de matar tothom...
1: Exactament, no és el final. I és una cançó, és una versió d'una cançó del Bob Dylan, més a més, que la canta, la canten tots. Cada estrofa, el Nick Cave, la Kylie Minogue, la PJ Harvey, també, i cada component del grup, també, que no saben cantar, més a més, canten una estrofa. Sentim-la, és molt trista. Bueno, vale.
0: Esperançadora.
1: Sí.

0: És que em fa tanta gràcia, sí, com canten.
1: El que ets del grup, sí.
0: Sí, no, sí, sí.
1: Canvi les noies, la Pidgey Harvey, la Kylie Minogue,
0: sí. Sí, canten bé.
1: Podríem escoltar...
0: Quan ens dona temps per escoltar, sí, una última, tenim, i acabar, sí, amb aquesta cançó,
1: sí,
0: quina
1: una, un que es diu Henry Lee, que és un altre assassí, un xagre de què va, mm-hmm, que la canta amb la Pidgey Harvey, que és una cantant de rock dur, que a més estaven... Vull dir,
0: estaven feia, junts, eh?
1: Eren parella.
0: Eren parella.
1: Henry Lee,
0: doncs,
1: això us convidem.
0: Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I si vols, de mentre sona la cançó, podem ensenyar per aquella càmera a la portada del disc, que no l'hem ensenyat.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, va, bon cap de setmana,
1: bueno,
0: Jaume.
1: És un dibuix, vale.
0: És una pintura, sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
1: Molt bé.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: o d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15, al Territori 17. Doncs, com sabeu, aquesta última mitja part del programa la dediquem a parlar sobre el cap de setmana i, per tant, parlar dels actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge, tant al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, explica'ns què fareu aquí aquest cap de setmana.
3: Doncs mira, començo per aquí, Sant Feliu, perquè avui divendres, sí que és veritat que ja us ho vam avançar, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar es presenta l'obra de Martí Garriga i Argullós, impulsor de l'arqueologia Sant Feliu en el centenari del seu naixement. La xerrada anirà a càrrec de Lluís Aurocs i Joan Ribes. I ja diumenge teniu l'acte on es desvetllarà el donatiu final de l'Oncodines d'aquest any, enguany amb un esdeveniment similar al repte, una petita cursa que us portarà a un lloc que descobrireu només si participeu. Es comença des de Sant Feliu. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de la Vila Termal tindrà lloc la narració de contes per a petits lectors. Històries que ballen, amb Mercè Martínez, d'un conte al sac. I des de dissabte i fins al 19 de juny a la biblioteca també es podrà veure l'exposició Música Il·lustrada, que es tracta d'una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. I durant tot el cap de setmana a Caldes torna a viure una nova edició del Caldes Juga. 2 dies de jocs i diversió al carrer amb tallers, jocs de taula, tornejos i molts d'altres, tot això pensat per infants. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on continua la desena edició del Festival de Música Clàssica. Aquest dissabte és el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que mostrarà la connexió que tenen amb Escòcia. I, a més, com sempre, abans del seu concert hi haurà música amb els taloners, aquest cop l'Orquestra de Cordes a l'aire. I per acabar aquest repàs cultural de cap de setmana és el torn del Moianès, perquè avui 8:15 de la tarda a la Biblioteca de Moià estarà la Manuela Vilaseca, que la vam tenir ahir aquí, parlant d'això, de la cursa de la Cocodona i de la seva experiència. I ja ens anarem a diumenge, perquè a les 11 del matí al Parc Municipal de Moià acull un concert de pop, rock i jazz per fer un vermutillo de diumenge. I per tancar aquesta agenda anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 6 de la tarda podreu veure la pel·lícula Los Domingos al Centre Espai Escènic. I fins aquí.
2: Doncs, Laia, moltes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
3: Igualment, Ona.
2: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, explica'ns què fareu vosaltres per aquí aquest cap de setmana.
4: Doncs mira, a nivell d'esport tenim molt poqueta cosa, ja que han anat acabant les competicions, però sí que us direm que el masculí català argent de l'handbol Cardedeu visitarà el Fundació Handbol Sant Vicenç, serà diumenge a les 12, i de cara a l'handbol Granollers, el Freaking Granollers, avui mateix a les 9 de la nit, visitarà el camp de l'Irudiec, Bidasoa i Irun, així que té un bon trajecte d'anada i tornada. De cara a futbol primera catalana, no tenim res, i a futbol a segona catalana tenim la semifinal del Cardedeu contra el Llavaneres en aquesta categoria. Per tant, molt emocionant, serà diumenge a 1:15 del migdia. I ara anem cap a l'agenda cultural. Avui comencem parlant de casa, aquí a Cardedeu, i és que des d'avui fins dilluns estem immersos dins de la Fira de Sant Isidre, un dels esdeveniments més importants al llarg de tot l'any a la vila i de gran repercussió arreu de la comarca i part de la província.

0: Antònia Vilamajor, diumenge de 10 a 2 descobrirem les principals característiques de les papallones, els hàbitats on viuen i com es poden identificar de les principals espècies, amb un recorregut guiat per Andreu Ubach, coordinador del CBMS i adreçat a un públic familiar, així que pot anar-hi tothom. No gaire lluny d'allà, però en aquest cas dissabte a les 10 del matí s'hi durà a terme el taller que porta per nom Veu de Dona, coneixent el cant del teu cos i allibera't, a càrrec de Carme Cama, i on serà això? Doncs a Santa Maria de Palautordera, unes jornades que ja s'estan duent a terme des de fa diversos mesos. I si mirem cap a Llinars del Vallès, avui divendres a 6:45 del vespre i emmarcat dins el cicle anomenat Xerrada Kilòmetre Zero, avui es parlarà de l'antic ofici de paleta amb Miquel Puigol, un històric de la vila. I acabarem avui per Vallgorguina. I és que, tot i estar molt allunyat del nostre territori, sí que forma part de la comarca. I és que aquest dissabte al poliesportiu de la vila i com a activitat gratuïta s'hi organitzen les Olimpíades al poli ping-pong. S'anomenen així. Així que, on ja ho veus, repartit i ben diferent, tot plegat, però sobretot Sant Isidre aquí a Cardedeu, que serà una bona moguda. Ja us explicarem el dilluns com ha anat.
1: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment per tots.
1: I nosaltres ens anem cap al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
2: Bon dia, Ona. Doncs mira, comencem per l'agenda del cap de setmana. Per exemple, avui divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Josep Picola d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, en el marc del mes de comerç just, hi haurà el taller El Còmic Transformador, a càrrec de la il·lustradora Ivonne Navarro. Cal inscripció prèvia i és una activitat dirigida a joves d'entre 11 i 16 anys. I a les 9 de la nit al Teatre Centre, l'Escola d'Adults del SAT Teatre ens convida a veure l'obra Condes de Nuevo Cuño. També dir-vos que hi ha festa major a Campelles. A les 7 del vespre hi haurà Havaneres i rom cremat amb la vella Lola a la sala de teatre a les 7 de la tarda, i dissabte tindrem Infables, Festa del Confeti, Campionat del Truc Botifarrada Popular i també Correfoc amb els Diables de Ribes fins a la plaça d'Ajuntament, i després música amb el duet ambient a la sala de teatre, i també el diumenge tir amb arc i ofici de festa major. Tornant a divendres, a Ripoll, a les 7 de la tarda a la Biblioteca La Mermata hi haurà l'espectacle Després del Puig amb Jordi Coma i Arantxa, i també a les 7 al Museu Etnogràfic hi ha el Comte Arnau, una llegenda ripollesa, de Rossend Serra i Pagès i Josep Ribot i Calpe, amb la participació de Laura Soler, prologuista del llibre, i de l'editor Domènec Ribot, a partir de, com dèiem, de les 7 de la tarda. I al Teatre Cinema Comtal, i dins del cicle Íntims, es representarà l'obra de teatre Hora Bruixa, que és un concert teatral punk, ritual i irreverent. També dir-vos aquest dissabte a Sant Joan de les Abadeses, tercera edició del concurs de paelles organitzat per la Comissió de Festes, a partir de 4:45 de la tarda, concert de Xivarri i quina musical després d'haver fet aquestes paelles tan bones. I dins de la programació del Parc dels Cacers del Ter i del Freser, el cap de setmana temàtic amb l'exposició interactiva, Rastres a l'Alta Muntanya Ull de Ter dissabte i l'itinerari d'ocells de Núria diumenge. Això són algunes de les activitats, però també, per exemple, dins de la programació de Treballar amb la Pedra Seca a Vallfogona, a les 10 del matí, això tornem a dissabte, hi haurà aquest taller pràctic per refer el mur a l'església de Sant Julià, càrrec del paleta i restaurador Ramon Perona. També dins de la programació musical del Festival Microclima de Camprodon, aquest microclima de primavera, a les 6 de la tarda a Can Moi, hi haurà el concert de Blanca Campins. Això és amb entrada gratuïta. I a Ripoll, dir-vos que hi haurà aquesta Girocaça 2026, aquesta Fira de la Caça a Ripoll, amb exhibició de gossos de caça, esmorzar de caçador, tir amb arc, parades del sector i de proximitat, servei de bar, i serà a l'entorn de la Devesa del Pla, al Passeig Regull i també al Pavelló. I diumenge, de les 9 del matí a les 2 del migdia a la Coromina al Bac, doncs aquest mercat del trasto, que ja n'hem parlat abastament també a l'informatiu, i bàsicament doncs gairebé 300 parades aquesta 20a edició de després de 10 anys de celebrar-se. A les 11 del matí la Biblioteca Josep Picola, la Clara Macaia també estarà presentant el seu llibre Paraules per ara i per aquí, acompanyada la viola per Jordi Macalla, i també a les 12 del migdia al Palau de l'Abadia hi haurà cantates italianes de Handel, Abandonata i Disprezzata i Obramo la Morte. Això serà, com dèiem, a les 12. I a les 7 de la tarda al Teatre Centre també hi haurà aquesta 26a edició de l'Escola de Teatre amb les obres Barrufets, La Cacera del Mamut, Tancats al Museu i Toc Toc. A Can de Bànol també se celebra la caminada Coast to Coast, que va del punt més baix del poble al punt més alt, 12 quilòmetres de distància amb 1.200 metres desnivell, i la sortida és a 6:45 del matí al barri de la Creu de Can de Bànol. A Vilallonga de Ter també tenim un curs de macrofotografia, un taller d'iniciació a la fotografia durant tot el matí, de forma gratuïta. A Llanars, també la Fira del Pagès, amb demostracions de feines agrícoles antigues, i a la tarda, Fira Forestal. Hi haurà una benedicció de tractors i cercavila al matí, a partir de les 11:45, al Camp de Toro, demostracions de munyir a mà, esquilar ovelles, estallar, picar la dalla, embotir, i tot tipus de feines. Després, dinar de germanor, i a partir de les 4, al Camp de Toro, exhibició de diferents talls d'arbres, escultures amb motosserra i llançament de destral. A Camprodon també es camina per una bona causa, amb aquesta Camprodones, aquesta Camprodones Trail, que participen una vegada més a l'Oncotrail 2026 per fer una aportació, doncs faran aquesta tercera caminada solidària amb sortida a 9:15 als 4 cantons. També dir-vos que aquest diumenge fa 120 anys de la Coral de Flor de Maig de Ripoll, hi haurà missa al monestir, concert amb la Coral Jaume Nonó i la Societat Coral de Flor de Maig amb la participació de mestres de l'acordió a l'Església de Sant Pere. Després, passejada temàtica Tir de Canó, el setge amb ulls carlins, organitzada per la Comissió de la Memòria Històrica en el marc del 187è aniversari de la destrucció de la vila el 27 de maig del 1839, i l'explicació del setge carlí des del cim de Sant Bartomeu a la pista de bàsquet de Vistalegre. I en la vessant esportiva, poca cosa hi ha. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queda en competició el Camprodon del grup 3 de la tercera catalana, que va acabar tercer a la Lliga i jugarà a les semifinals del play-off descens a segona catalana aquest dissabte a les 5 de la tarda contra el Vistalegre al Camp de la Vila. La tornada serà el pròxim diumenge 31 de maig al Camp Rival, i en cas de guanyar, els camprodonins jugaran la final del play-off contra el guanyador del partit, Masnou Abrera. I aquest cap de setmana arriba una nova edició també de la cursa de muntanya de la Batega de Planoles, que tindrà 4 recorreguts diferents. Dissabte es farà la Batega vertical de 4 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell positiu, que sortirà del camp de futbol de l'Albert Marista i pujarà fins a Costa Pubilla. I el diumenge les 3 proves clàssiques, com són la Batega Short 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, la Batega Sprint de 18 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, i la Batega Trail, per acabar, de 27 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu.
1: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres, com sempre, acabarem aquest repàs dels actes del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens explica, com sempre, els esports del cap de setmana. Andreu.
3: Doncs sí, va, comencem, ja hi ha poqueta cosa, partits de play-off. Comencem per l'hoquei, a play-off d'hoquei Lliga, el Voltregà rebrà a l'Igualada en els quarts de final d'aquest play-off de la màxima competició estatal dels hoqueis dels patins. El Voltregà ha de guanyar, perquè si perd se'n va cap a casa, perquè va perdre el primer partit per 1-0 a la capital de l'Anoia, i bé, és un partit a caixa o faixa. Si guanya, forçaran el tercer partit, que es disputarà a Igualada. Pel que fa també, anem cap al futbol, estem parlant de play-offs, s'acaba la temporada, i a quarta catalana els dos grups, doncs, els dos grups que hi ha d'Osona, tenen partits. Pel que fa al grup 7 de quarta catalana, la Gleva jugarà contra el Santa Parenca dissabte a les 4 de la tarda, i el Sant Vicenç de Torelló rebrà el Rupit a 4:45 de la tarda. I pel que fa a l'altre grup de la comarca, Atlètic Balanyà contra el Vigas dissabte a les 4 de la tarda, i derbi de play-off per intentar pujar a tercera catalana entre els Centelles i l'Aiguafreda dissabte a 6:45 de la tarda. I anem amb, també fem un repàs que hi ha una cursa ciclista, la segona cursa de la BTT infantil de Taradell, diumenge a partir de les 9 del matí al Bosc del Pujoló. Categories per ordre de sortida: infantil, alevi, principiant, escoleta, prebenjamí i benjamí. Així que Ona s'acosta a l'estiu, i per tant s'acaben totes les competicions. Ara ja comencen a haver-hi tornejos d'estiu, però poca competició allà.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies, molt bon cap de setmana per tu. I nosaltres seguim i acabarem amb els repàs dels actes culturals d'aquest cap de setmana, com sempre, amb en Miquel Lerra i en Jordi Vilarrudà una altra vegada. Què tal, com esteu?
4: Molt bé. Molt bé, ara ens sentim,
1: A veure, qui vol començar avui?
5: Jordi, arrenques tu?
4: Arrenquem.
1: Va, Jordi, doncs, va, endavant, doncs.
4: A veure, tenim un cap de setmana que, déu-n'hi-do l'activitat que hi ha. Començarem per dos actes, o dos festivals, de fet, són tots dos, que els arrosseguem ja venint de la setmana passada i que s'acaben aquest cap de setmana. Un és el Festival de Jazz de Vic, que va celebrar el primer cap de setmana de concerts i n'hi va tornar a haver un altre i s'acaba doncs, aquest divendres, dissabte i diumenge. Aquest divendres a la Jazz Cava, amb un concert que tindrà com a protagonista el pianista suís Nick Bartsch. És un festival molt internacional, ja ho vam dir la setmana passada. Dissabte a la plaça del Carbó, primer protagonisme doncs, per una catalana molt coneguda en el món del jazz, que és la trompetista Alba Careta, i amb el seu grup que presenta nou disc. Al vespre, per exemple, una altra dona, una flautista nord-americana, Nicole Mitchell, a la Jazz Cava. Aquests concerts de la Cava que sorprenen sempre, que s'ha d'anar a descobrir. I diumenge, combos de l'Escola de Música de Vic al migdia, i a la tarda, cloenda ja, doncs, amb un grup que es diu Playground. Aquí hi ha com a trompetista i cantant, doncs, un exmembre dels Stay Homes, el Klaus Stroing, i també hi ha un nom ben conegut del món musical osonenc, que és en Jofre Valldeneu, d'Oques Grasses. Formen part d'aquest grup que farà el darrer concert del Festival de Jazz. Després tenim també el segon cap de setmana de la Festa Verdaguer de Folgueroles, amb diverses propostes, de les que destaquen també un recital que és divertit d'anar-hi el dissabte. Es diu Flors del Desvari. Verdaguer va fer un llibre que es deia Flors del Calvari, que era una cosa com més tràgica, evidentment. I aquí van, ja fa anys que van adaptar doncs, aquest nom de Verdaguer per crear un recital que té un punt informal, diguem. Sempre hi ha poetes i músics joves, microobert. És una invitació una mica a deixar-se anar, també. Aquest any hi haurà tres veus poètiques, que són una mica els Països Catalans. La Meritxell Nus, que és de Lleida, la Maria Antònia Massanet, que és de Mallorca, i l'Ismael Joan Sampere, que és del País Valencià. I hi haurà aquest recital el diumenge, qui vulgui caminar, una caminada seguint els passos de Verdaguer, recitant textos de Verdaguer, doncs, mentre camines, sortint de la damunt a les 9 del matí, i a la tarda la cloenda ja dels actes, que serà amb la banda de música de l'Escola de Música de Vic, dirigida per Oriol Codina, i després doncs, encara quedarà algun acte més, però ja poquets, d'aquesta Festa Verdaguer. Més coses que tenim aquest cap de setmana. Avui jo crec que encara hi havia entrades ahir, hi havia entrades, no Platea, però sí l'Amfiteatre. Qui vulgui anar a veure teatre, un espectacle, ha d'anar a veure en Joel Joan fent el Bania, que farà avui a l'Atlàntida. És l'adaptació d'una obra clàssica de Txékhov, de l'autor rus, que es deia, aquesta obra, l'Oncle Bania, però aquesta té la particularitat de que la va fer un dramaturg anglès, ara l'han portat al català amb una traducció molt bona d'en Joan Sallent, i en Joel Joan fa 8 personatges. O sigui, és un esforç actoral per representar 8 personatges amb un escenari mínim i introduint petits canvis que l'espectador noti que està fent un altre personatge i segueixi l'argument de Txékhov, brutal. O sigui, un exercici de teatre d'aquests que valen la pena i que a qui li agradi el teatre, avui cap a l'Atlàntida. A l'Atlàntida mateix, qui li agradi reviure coses del passat, doncs demà hi ha Los Sirex, un grup que és que tots tenen més de 80 anys, els originals dels Sirex. N'hi ha alguns que, per desgràcia, no hi són, però el Leslie, el cantant, se'l vaig mirar per curiositat, per veure quina edat tenia. 82 anys té l'home i encara està allà.
1: I segueix a tope, no?
4: Encara està allà liderant el grup. És un grup d'aquells que va tenir un èxit molt gran als anys 60, quan hi havia grups aquí que començaven a imitar els Beatles, però que eren grups, en aquest cas, catalans, no? I bé, doncs, nostàlgia tope, amb els Sirex de mal Atlàntida a les 8 del vespre. Hi ha algunes coses més del cap de setmana musical, per exemple, a Manlleu, el cicle de concerts dels Amics de la Música, amb un quintet de metall, d'instruments de metall, que es diu Can Brass Quintet, que és demà a les 8 del vespre. A Manlleu, el concert, un programa curiós, que es diu, hi ha peces de compositors de diferents èpoques. Es diu Transfoliació, Metamorfosi de la Follia. O sigui, la follia, aquí un quintet de vent, mare de Déu, un quintet de batall. Més coses, doncs, un parell més de punts, perquè deixem pas amb en Miquel R. també. L'Aula de Teatre de la Universitat de Vic fa cada any un espectacle de creació pròpia. A l'Aula de Teatre hi ha professors, hi ha estudiants, hi ha personal de la universitat, i fan una producció, van a una trobada de grups de teatre universitaris i primer l'estrenen aquí. Això és aquest divendres a les 8 del vespre, es diu Enxarxats, I parla de xarxes, evidentment, i parla també dels equívocs que es poden donar a vegades per coses que apareixen a les xarxes. Situa l'obra, evidentment, en un context universitari. Segur que interessant la proposta aquesta que fan amb un grup que són una dotzena d'actors i actrius de la universitat. Més teatre, doncs, amb l'Espardenya Teatre de Call d'Atenes, que ha adaptat amb una versió seva una obra que es diu Consell Familiar de la Cristina Clemente. L'estrena en dues sessions el dissabte i el diumenge a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes. Bé, jo em sembla que ja ho deixaria aquí, perquè em sembla que déu-n'hi-do les coses que hem proposat per aquest cap de setmana. Bé, encara un apunt més, continua el cicle de música a la gespa, per anar allà al Castell de Montesquieu a fer un vermutet, diumenge al migdia, sentir música, en aquest cas, doncs, serà amb un grup que... amb una proposta que es diu Pehuenche, que és d'un mexicà, del Rafael Mesa, amb la cantautora del Maresme, Edna Bravo, moment, doncs, per passar una estona agradable allà el diumenge al migdia, als jardins del Castell de Montesquieu. I fins aquí.
1: Moltes coses, Jordi?
4: Moltes
1: sempre...
4: coses. El mes de maig és intensíssim, perquè ara ens n'anem ja de cara al Festus de Torelló, de cara al cicle del so de les cases de Vic, o sigui, això ja ho encarem...
1: I tot la setmana que ve, vull dir que serà...
4: Aviat, o sigui, ho encarem aviat la setmana que ve, que també anirem al cap de setmana amb propostes a tope.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
4: Molt bé.
1: I nosaltres seguim ara amb en Miquel Erro. Miquel, molt cultura bones. Popular, què hi ha aquest,
5: doncs
1: aquest
5: sí,
1: cap de setmana?
5: Porto, mira, va, us porto tres propostes, perquè hi ha molta, molta cultura, molt espectacle, però també festa popular, és el que deies. I posaré l'accent en una de les propostes, el Pescavirres de Torelló, que arriba a la desena edició, que no 10 anys, són més de 10 anys que va arrencar, però allò, encara hem de fer referència a la pandèmia que va obligar a suspendre algunes edicions. Aquest any són 10 edicions, a les últimes edicions ja traslladada a Can Parrella, als Jardins de Can Parrella, que quan fa bo, i aquest cap de setmana pinta que farà bo, és un escenari ideal, i per tant són 12 hores seguides, de les 12 del migdia a les 12 de la nit, amb això, una jornada dedicada a la cultura cervesera artesanal, però també amb tastos, food trucks, música en directe, molta música durant tot el dia, amb DJs i actuacions musicals, i com a grans protagonistes, ja que són 10 edicions, 10 petites cerveseres artesanals de tot el país, una manera també de conèixer la diversitat d'estils i maneres d'entendre la cervesa artesana. Això serà a Torelló aquest dissabte, 12 al migdia a 12 a la nit. Dues cosetes més. El PENS es retroba amb la seva Fira del Jovent. El PENS va alternant cada any o la mostra que fa de ferrers o la Fira del Jovent, en aquest cas amb un fil conductor, que és aquella batalla del PENS de 1873, que sempre, diguéssim, està com a fil conductor, i per tant hi ha diferents iniciatives, això arrenca aquest divendres i fins diumenge, que tenen, diguéssim, aquesta lluita que es va viure durant la Tercera Guerra Carlina com a fil conductor. Passeu-hi una hora o altra i sempre està bé redescobrir el PENS. I finalment el que dèiem, ara que ens arriba, que aquests dies ja tots amb màniga curta, sembla que ja finalment tenim temps d'estiu, per començar a pensar en les festes majors que comencen a treure el cap. Un de les més matineres és la de la Colònia Vilaseca. Això arrenca ja aquest divendres i acaba diumenge a la tarda. Si us he de marcar un dels punts, jo penso que pot ser molt divertit anar a treure el cap el concert dissabte a la nit dels Obriques Band, aquesta banda de versions osonenques que sempre fa passar molt bona estona. Això serà a partir de les 10 de la nit. És una de les diverses propostes d'aquesta festa major recomanable. Hi ha més coses, però centrem-nos en aquestes, que són prou interessants.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Que tinguis bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana.
1: Que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

l'Olivia Rodrigo han començat el compte enrere per escoltar el proper àlbum d'estudi que arribarà el 12 de juny. Mentrestant, l'artista ha fet l'esperada amb aquest nou llançament que es diu The Cure. Aquest nou senzill és una de les seves cançons preferides i l'escoltem amb molt de rock i molta nostàlgia. Nosaltres seguirem per aquesta.

L'altre que és expert a erissar-nos la pell amb les seves lletres és Jude Line, i amb el seu nou llançament no seria menys. La gaditana porta aquest tema que ret homenatge al seu jo de petita i li diu tot allò que li hagués agradat escoltar. És Pequeñita, de Jude Line. Nosaltres tenim una altra novetat per ensenyar-vos.

Charlie XCX és una de les artistes més versàtils de la indústria musical. Ara arriba amb aquesta cançó SS26, cançó carregada d'ironia i una crítica de la cultura contemporània, la superficialitat i també doncs, totes les celebritats. I també, si podem escoltar a nivell de so, doncs, utilitza sintetitzadors i guitarres doncs, per pujar una miqueta doncs, el seu nivell d'escolta. I nosaltres ens acomiadarem amb el Territori 17 amb aquesta cançó de la Lola Índigo i Lucho RK, el Bachatón de la L. Us deixarem amb aquesta i nosaltres sabeu que hi tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu un molt bon dia i també molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 150.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona. I també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la Plana a Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Pare Taulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entremig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases canvia i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a

0: Els 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde noi.
1: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
2: Angelita!
1: Ai, què?
2: Que això era una sorpresa.
1: Ai, que ja he fet spoiler.
3: I ara què dirà la gent?
2: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
3: Com els condes, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
3: Però si tapa l'humedat de la paret.
2: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
1: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
3: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
2: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
1: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
1: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La Veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
5: El canvi climàtic és una de les amenaces més grans que afronta el nostre planeta. Els seus efectes ja es comencen a notar per tot el món i la nostra regió no és una excepció. Hi ha moltes coses que podem fer per combatre el canvi climàtic. A escala individual, podem optar per aliments, models de transport i sistemes de climatització més respectuosos amb el medi ambient. En l'àmbit local, podem promoure la creació de refugis climàtics, incrementar les zones verdes i plantar espècies autòctones. Cada petit gest compta. Actuar contra el canvi climàtic és una responsabilitat compartida que ens correspon a totes i a tots. Opta per aliments, models de transport i sistemes de climatització més sostenibles. Promou la creació de refugis climàtics, incrementa les zones verdes i planta espècies autòctones.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil i la primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que era l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, no? La casualitat aquesta. Després, aquí van venint gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, i havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors podeu veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rumi Club. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorials en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: ...tipines de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en quant a poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també doncs per què no, doncs per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs que puguin tenir doncs un dia doncs més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. En dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, el Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en traurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoix, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo de qui barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborrar

veure'ls ac el teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei, agafem el cotxe, anem...

0: hauríem d'haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots. Lluís, quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen sirenes.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can de Bànol, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant la matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi, al control de Soi Tani Olival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos, i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Us Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'estenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions. És habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissió Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
18: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
21: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
22: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
21: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
5: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
2: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
3: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
23: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
3: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional.
24: ¡Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona. Avui i demà hi actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional. I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
2: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar la quarta, no va poder ser, en guany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
1: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
1: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
4: No per l'èxit. Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
5: La xarxa.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
8: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
8: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
10: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor.
11: Adelante. Vayan tomando asiento.
12: Te
5: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
6: ¿Envenenada?
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el Cau del Llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
6: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
10: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
11: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
11: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.

0: admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
1: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
2: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
0: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
2: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
0: En el marc del pla Campai, s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
2: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró vol retornar la institució a la ciutadania.
0: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
2: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
3: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
2: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Es compta perquè molta gent reclamarà la costa i, en canvi, allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
7: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar doncs, deixar el país millor del que ens hem trobat.
6: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
6: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
2: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
0: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer I aquestes modificacions, aquests acords,

0: als quals han arribat el Partit Socialista amb els Comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
2: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
1: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
3: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
4: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
1: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
5: Notícies en xarxa.
4: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
7: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
6: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
6: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
4: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
10: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
9: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
12: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
13: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
14: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
11: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
4: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
1: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
4: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
1: Segons han informat el sindicat UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
4: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
4: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
15: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
16: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
17: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
15: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
4: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
4: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
20: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
19: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
4: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
1: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
21: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits,
0: Doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
1: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
4: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
21: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasòl va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar més fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barbarà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 1/4 Cornellà Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barbarà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
2: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent. Justament, també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de docents convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilitat.

0: que és la ràdio de veritat.
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi conde, a casa del conde noi.
3: Sí. Ai, sí, que estarà l'Orfeo català.
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Hola, escondes, d'on depenem els dos muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humitat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí.
5: Doncs sí, sí que s'hi han acostat. El grup de teatre d'adults del SAT representarà aquest pròxim divendres l'obra Condes de Nuevo Cuño, una comèdia musical que prometen no deixarà a ningú indiferent. Per acabar d'explicar-nos aquesta història i el seu treball, tenim un dels actors, en Menci, una de les actrius, l'Imma, i a la Blanca López, la directora. Hola, benvinguts i...
6: Hola, bon,
7: hola
6: dia.
7: Bon dia.
5: I hem de dir que hi ha una quarta personeta, que potser l'escoltareu, i que no és el primer cop que ve, Blanca?
6: No. Ja és la segona vegada que ve a la ràdio, aquí, acompanyant-nos. Mm-hmm. Va seguint el procés de la iaia, Ebet.
5: Molt bé. Expliqueu-nos una mica d'on surt aquesta obra.
6: Mira, ens plantejava a començament de curs que ens feia il·lusió fer una obra una mica de gran format, no?, aquesta vegada, i vam anar pensant què podria ser, i vam recordar que quan vam fer el Té de les 5, doncs a la gent li va agradar molt, i ens va semblar que podríem fer doncs l'obra completa, uh-huh, d'en Santiago Rossinyol. Està l'obra que fem de Los Condes de Nuevo Cuño, està basada... doncs en La gente bien de Santiago Rossinyol, i li hem afegit doncs, un toc una mica més personal, amb música, amb ball i amb coses sorpreses que us anireu trobant quan vingueu a l'obra.
5: Hi ha música, però canteu o no?
6: No. A veure, es fa playback. Això era molt complicat perquè som molta gent, hi ha molts canvis de vestuari i ja sabeu, els que heu trepitjat escenari, que els canvis de micro són molt complicats i aleshores la cosa se'ns n'anava una mica de mare. No oblidem que estem parlant de l'escola d'adults i que, clar, en realitat venim a assajar una hora a la setmana, encara que a última hora, com sempre, ja sabeu que hi afegim hores, però, doncs clar, és un projecte ambiciós, molt ambiciós, dintre de que no... de què és això, és l'escola d'adults, no?
5: Tenim en Menci i en l'Imma, dos dels actors d'aquesta obra. Qui més hi ha? Quanta gent sou?
8: En total, uns 11. Ens falten homes, aprofito per dir-ho perquè s'animin.
5: Per la pròxima, eh?
8: Per la pròxima. Que es decideixin, que val molt la pena, fas memòria, et diverteixes amb la gent, amb els assajos, i és un grup familiar que valdria la pena.
5: Aquesta intro que ens va gravar molt divertida, n'hi ha dos, sols que sou o n'hi ha algun més?
9: Som els que sou.
5: Sou dos, sí. Per tant, molt bé.
9: Però tenim capacitat per fer molts papers, això sí.
5: Sí, això també ha quedat claríssim. Quin paper feu vosaltres?
9: Doncs mira, jo faig de Conde 1, de Conde 2 i de Superconde, quasi.
8: Jo faig de Merceditas, i a l'altre el puc dir,
10: sí.
8: I d'Hortensia. I bueno, serà tot una sorpresa, perquè el públic jo crec que es pot participar, es pot divertir molt, cosa que fa falta, que la gent s'esbargi i participi amb el que calgui. Jo us animo a, inclús penso que podrem repetir una altra segona vegada, i el poble ha de participar-hi molt. I esperem que sí, oi, Menci?
9: Ui, no sé si tindrem temps per tots, eh? No sé.
8: Bueno, però podem comprar pastes, Blanca, ens donarà?
3: Sí, sí, sí, jo crec que ens donarà.
5: Molt bé, potser després de la representació de divendres, no? Si no, si s'obren calés, compreu pastes per la segona... pel segon passe, que pel que he entès, no, de moment no hi és, no? No existeix.
6: No, no, no, no. La Imma, que s'anima molt.
8: Jo sí.
6: Fem primer aquest i ja en parlarem.
8: Jo sí, jo m'animo. Sí, Blanca, sí.
6: Sí, sí.
8: Va, tenir els ànims amunt.
6: Sí, sí, no, si ànims ja en tinc. El que ens falta a vegades és temps.
5: De què va l'obra?
8: Ah, a veure.
6: A veure, de què va l'obra? Doncs, com us dèiem, és un Santiago Rusiñol, que ja fa... que és un, parla doncs dels nouvinguts, dels nous rics, especialment, no? D'aquesta franja de la societat que en un moment donat doncs, tenen un poder adquisitiu molt gran i es creuen doncs, això, que són nobles, però en el fons no deixen de ser condes de nuevo cuño.
5: És humor, no, això? És, riurem, no?
9: Sí, segurament que sí. Vaja, jo ric molt. I ja em sé els diàlegs, però jo penso que la gent és una obra que s'ho passarà molt bé, que riurà, i han de venir predisposats a passar-s'ho bé i a deixar-se atrapar per el que pugui passar en cada moment a sobre i a baix a l'escenari.
8: És com una disbauxa. Una obra teatral d'època, però amb disbauxa.
5: M'heu explicat, justament abans de començar, dèieu que... que ara aquests últims dies hi ha nervis, no?, que us desperteu a la nit i repassant els diàlegs, no?, que no podeu dormir més.
9: Sí, això no es pot dir mai davant d'un locutor, perquè després t'ho agafen i ho treuen en...
5: No.
9: Sí, sí, ho penjava a l'aire. Però és veritat, sí.
6: Ho estàvem dient en petit comitè,
9: sí, sí, sí.
6: Joan,
9: no,
6: eh?
9: Està... Però és veritat, és cert, vull dir, això... Els professionals ho diuen sempre, que abans de pujar a l'escenari s'ha de tenir uns nervis, i nosaltres, que no som ni professionals, i com molt bé ha dit la Blanca, que assagem una hora a la setmana o menys, i llavors quan arriba el moment aquest, doncs, bueno, doncs, per no quedar malament i per ajudar-nos a tots plegats, doncs has d'intentar-ho de tenir el mínim de bé. I llavors, jo avui m'he despertat a 4:45 del matí i he repassat tot el meu paper mentalment, saps?
5: Vull dir que... Però això, és a dir, per mi diu molt a favor, en el sentit que és una obra de riure, no? Que potser una petita cosa pot anar malament i no passa res perquè, ostres, quan sí que crees una cosa més dramàtica o més d'atenció i alguna cosa que falla, fa riure, no? Però amb una obra de riure, pues, però que el fet de que tu repassis els diàlegs i tot, no? I que us passi això vol dir que, bueno, que us ho preneu molt seriosament, no? I que voleu que surti molt bé, que per això passa, no?, despertar-se a la matinada.
8: Home, i tant, i per això ho treballem. I jo mateixa em vaig a dormir amb les cançons i m'aixeco amb les cançons. I amb els balls, de no equivocar-te de peu, per exemple.
6: Jo he de dir, a favor, que és un grup, de veritat, molt compromès, que des del primer minut han treballat molt i molt bé. Els nervis d'última hora hi són sempre, eh? Vull dir que això no ens enganyéssim. Però el grup és molt compromès, s'ajuden moltíssim els uns als altres, hi ha una relació fantàstica i la gent, doncs, quan els hi demana si poden quedar-se una estona més, si poden venir un altre dia, tothom et diu que sí i tothom està supercompromès. Per tant, jo, com a directora, puc dir que estic segura que divendres sortirà molt bé, però que per mi l'èxit ja està, perquè hem aconseguit, doncs, això... Que el grup funcioni, que la gent s'ho passi molt bé, com diu en Menci, riem moltíssim, ens fem un fart de riure entre nosaltres mateixos, que ja és important, i esperem que el públic rigui tant o més que nosaltres.
5: De fet, hem de dir que aquest àudio que heu escoltat al principi va ser iniciativa seva, no els hi vam ni proposar, no? I ells van fer aquest àudio tan divertit que també explica moltes coses, vol dir que hi ha moltes ganes, no? que hi ha molta voluntat. Quan fa que l'assageu?
8: Una mica en sèrio, potser des del gener.
6: Perquè... Bé, vam començar-ne a parlar a començament de curs, que és el que et comentava, que volíem fer una cosa...
5: Un començament de curs, vol dir, és un curs com escolar?
6: Octubre, sí. Aleshores, bueno, vam anar més o menys rumiant i treballant una mica, però sí, seriosament, a partir de gener, febrer, és quan hem tingut tot i ens hem posat les piles més a tope.
5: Què és el més complicat de l'obra? Perquè ara heu dit el text, no? Heu dit ballar, heu dit les cançons...
6: Cadascú té la seva, que t'ho diguin ells.
5: O fer-ho tota la vegada, no?
8: A veure, hi ha gent que té molta feina perquè ha d'anar molt de pressa en canvis de vestuari, No és el meu cas, per exemple, però els veig i han d'anar molt de bòlit.
5: Home, si fa Conde 1, Conde 2, Conde 3, almenys si pot canviar...
6: Aquest arrai és el que es canvia menys. Sí, hi ha gent que es canvia 5 i 6 vegades, eh? Sí. No?
5: Ostres.
6: Sí, sí.
9: És que el meu traje és fantàstic per fer molt papers.
5: Exacte.
8: Però ho tenim tot molt ben organitzat, amb els vestits, amb cada moment la gent sap quan ha de pujar i sortir de l'escenari. Per ara ho portem molt bé, com diu la Blanca.
6: Sí, sí.
8: Si aquell dia algú surt malament, com que és una disbauxa...
6: No sabrà ningú, no xivis. No sabrà ningú.
8: No sabran. Nosaltres sí, encara viurem.
6: Si algú surt amb calçotets, no passa res. Segur que és, que és forma part de l'obra, no patiu.
5: Però a nivell personal, què és el que us és més repte per vosaltres?
9: Home, a mi, en el meu cas, és el text. Perquè tinc molta interacció amb molts personatges diferents durant l'obra i sí que hi ha vegades que depèn del moment pots improvisar o no, però hi ha moments en què necessiten que tu diguis la paraula clau perquè ells puguin enganxar darrere, no? Llavors, a mi això és el que em costa més, perquè jo diria el mateix, però ho diria amb les meves paraules, però sé que el que ve darrere necessita l'enganxe perquè pugui seguir i que la cosa tingui més sentit. Llavors això és el que em suposa més problema, el tema de memoritzar-ho tot i bé, però bé, és una feina que també penso que ens va bé. Ens va bé perquè fem treballar el cap.
5: I per vosaltres què és el més important de participar en això? Més enllà de l'obra, de que la gent vingui i s'ho passi bé, què us aporta a nivell personal?
8: A veure, pues, tenir soltura davant... T'enfrentes davant d'un escenari que no són professionals, no és fàcil, però el cor et batega. Almenys parlo personalment. Hi ha un moment que estàs fent alguna cosa i penses, no arribo. En el meu cas hi ha un cas que jo penso, no arribo. I allà pues, et batega el cor i intentes superar-ho. Però va molt bé el que diu el Menci, sobretot per tenir memòria quan fas teatre. Som un grup de gent adult, no tothom és tan gran. Grans, potser Blanca som dos.
6: Bueno, una mica més. Una mica
9: gran, gran més. Som tots.
8: Bueno, no tant. Abans, aquests dos grans, jo crec que tots dos ho fem molt per la memòria, a part que t'hi trobis bé, però molt per fer servir el cap. I t'ho passes molt bé.
5: Tu, Menci?
9: Mira, jo... Com que fer el pallasso l'he fet sempre, i saps què passa? Que quan jo he voltat a diferents llocs i quan he tornat a Tarragui i Sant Joan, sempre m'havia quedat el coquet que a nivell teatral o de coses d'aquestes, sobre un escenari que no havia fet mai res. I sí que soc molt crític sempre quan vaig a veure-ho, no? I llavors m'han anat dient, pues fes-ho tu. I vaig dir, pues molt bé, ja ho faré jo també, saps? I llavors veus realment... la part difícil i el que es cou a darrere del taló, saps? Vull dir que està bé, i jo m'ho passo bé. A mi m'agrada, perquè és una cosa que m'agrada, ja et dic que jo he estat vinculat a altres poblacions i he fet coses, i aquí no havia fet mai res. I vaig pensar, doncs, bueno, jo m'estimo molt Sant Joan i també vull participar-hi amb tot això que es cou aquí a Sant Joan, que és molt maco, que l'escola del SAT de teatre és espectacular, són molt potents, i hem de deixar que això, aquesta flama, no s'apagui.
5: Ja, els que et coneixem una mica ja ho sabem, té bé aquesta faceta més de pallasso, però poder tant com dalt d'un escenari, no? Vull dir, he de confessar que jo no et vaig reconèixer l'àudio.
9: Sí, per això, ja et dic, jo... Mira, diré que el playback de Ripoll fa molts anys el vaig començar jo, i vaig fer la presentació jo, disfressat de Joker, i vaig fer totes les presentacions en playback. Quan vaig estar visquent a Mer, també vaig presentar la pubilla de la Festa Major disfressat de King Àfrica, que tampoc em va reconèixer ningú. I llavors, bueno, aquestes coses, com que el que no em coneix sembla que sigui molt seriós, però els que em coneixen més proper, doncs ja veuen que la neurona del cap no gira bé. Llavors, bé, doncs...
5: S'ha d'aprofitar.
9: Sí, exacte. I dic, bueno, doncs a mi jo aquestes coses ja m'agrada fer així el tontaina i així.
6: A més, jo he de dir... que aquest cap de setmana veurem dues generacions, eh? Perquè en Menci pujarà a l'escenari divendres, però en Nil, el seu net, pujarà diumenge a la tarda.
5: Ja s'estrena?
6: Sí, ja s'estrena. O sigui que, ja sé que avui venim a parlar de lo de divendres, però que sapigueu que diumenge a la tarda doncs també l'Escola de Teatre ens presentarà quatre obres de final de curs que han preparat, I bueno, doncs ens fa molta il·lusió que també tinguem ja la propera generació d'en Menci que puja a l'escenari.
5: Déu-n'hi-do. Ha fet un salt al mig, no? Sergi no ho ha fet.
9: No, però la Cristina sí.
6: La Cristina sí, la mare d'en Nil, i tant.
9: Sí, i tant. Va participar aquí al SAT fent musical.
6: I tant, amb en Joan. Tu també hi eres, eh?
9: Sí, vull dir que ella sí que...
5: El testimo és perfecte, no?, sobretot.
6: Sí.
9: Recordo. Vull dir que hi ha sang de comediant
6: a la família.
9: A la família.
5: I tu, Blanca, escolta, aquesta pregunta igual no te l'he fet mai, però...
6: Ai, pobre de mi.
5: Tu portes... No, més o menys la mateixa que els hi he fet amb ells. Tu portes molts anys.
6: Ui.
5: Al teatre...
6: A dalt de l'escenari.
5: Aguantant-nos també als actors i actrius, no? Si venim o no venim, o venim més enxufats o menys enxufats, o...
6: Mira, jo dalt de l'escenari porto... Ara ho puc dir, ja no, és igual, ja no cal que m'amagui l'edat. Porto 60 anys. Ostres. Vaig començar amb 5 anys. I vinc del món de la dansa. I la veritat és que mai he deixat a l'escenari. D'una manera o una altra, sempre he estat lligada i per mi és part de la meva vida, no sé què faria sense l'escenari. I dirigint, com dius tu, i amb l'Escola de Teatre, pues sí, us hem de recordar que aquest any fa 25 anys de l'Escola de Teatre. O sigui que portem una trajectòria important.
5: I com és que continues any rere any?
6: Mira, suposo que per això que t'he dit, perquè no sé si sabria viure sense l'escenari.
9: És en Florentino del teatre.
6: Menci, aquesta no te la perdono, eh?
5: Ara farà una roda de premsa també i...
6: Ostres, no.
5: I dirà que m'hauran de treure del teatre a trets.
6: Bueno, si algun dia em veieu fer això, sisplau, dieu-m'ho, eh? Traieu-me vosaltres. No em deixeu fer el ridícul així.
5: No, per molts anys, perquè al final també som... Som un poble petit, no?, i hem forjat una tradició teatral molt important, no? Potser ja fins i tot abans de que tu, Blanca, hi fossis, no?
6: Sí.
5: Però que clar, aquestes, que tampoc som tants, no?, i que aquestes persones que volen dedicar-se així a cos i ànima al teatre és molt important, no?, també en un poble com el nostre.
6: De fet, jo quan vaig arribar aquí hi havia moltíssima tradició de teatre, això va ser una de les coses que em va enganxar molt, també. Vull dir que no és un tema... L'escola fa aquests 25 anys, però el teatre aquí a Sant Joan jo crec que és una institució, no sé, centenària, evidentment.
5: Sí,
6: per tant, és una cosa que, no sé, que junta tota la gent. Hi ha gent de tot tipus, de tota edat, de tota creença, de totes idees polítiques, de tot. I allà l'única cosa que ens interessa és que ens agrada el teatre, que ens ho passem bé.
5: Doncs penso que és una bona forma de tancar... Animeu a la gent a venir, si us sembla, l'últim abans de marxar. Animeu a la gent, feu un anunci, no com el que hem fet, sinó de...
6: Va, Imma, que et toca.
8: Vinga, doncs jo diria que la gent ha de venir perquè és una forma de distreure's, de passar un cap de setmana agradable, sortir amb un bon gust de boca i de dir, vaig a riure, vaig a deixar tots els problemes que tothom en té fora, i és la forma mental d'agrair, a més, que la gent que fem el teatre, que fem un esforç, que la gent del poble vingui a veure, doncs és molt bonic, perquè reconeixes que aquesta tradició que té el poble no es pot perdre. I tinguis l'edat que tinguis, jo penso que jo mateixa, que sóc de les grans, penso que la gent ha de apuntar-se i animar-se.
9: Sí, podeu venir a veure el Saló Morat, que el tenim disposat per tots vosaltres. I si us porteu bé, potser podreu veure que al T de les 5 passen moltes més coses.
8: Menci, perdona, està molt ple, no, eh?
9: Bueno, serà lo que se pueda, señorita.
8: Està muy lleno, muy pleno, no sé si cabrà.
5: Moltíssimes gràcies. I recordar això també, que diumenge hi ha la 26a edició de l'Escola de Teatre, la part més infantil, amb Barrufets, la cacera del mamut, tancats en el museu, i toc-toc a partir de les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Aquest contingut que escoltareu a continuació és una repetició. I el pròxim diumenge torna al Mercat del Trasto a la Coromina del Bac, coincidint amb una fita destacada als 10 anys de trajectòria i prop d'una vintena d'edicions. Darrere d'aquesta iniciativa, que ja s'ha consolidat dins del calendari local i comarcal i més enllà, hi ha en Miquel Gifrà, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Miquel.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia. No sé si ho hem dit bé, els 10 anys els sabem segur, però no sé si s'han fet 20 edicions o la
4: cosa... Se n'hauran fet 19, perquè el primer any que varen començar el 2016 ho varen fer al setembre i només n'hi varen fer un aquell any. Seran 19.
5: I per la Covid no...
4: 19, però bueno.
5: La Covid no es va afectar?
4: Bueno, la temporada del Covid, ara m'ha explicat el dubte, no sé si ho varen fer o no, però jo penso que es va fer, perquè el Covid va ser el setembre. Potser no ho varen fer aquell any, potser no es va fer aquell any.
5: Bueno, en tot cas, són 10 anys, que és el que sabem segur. I que
4: sí, són 10 anys que vàrem intentar, doncs, farà 10 anys que ho varen començar a fer.
5: Clar, com hem dit sempre, és una trobada que és activitat econòmica, perquè hi ha compra i vendre, hi ha sostenibilitat, no? Perquè donem una segona vida a coses i no les llancem, participació ciutadana, hi ha les entitats que també, per exemple, doncs, fan la barra o això, dinamització de l'espai públic, té una mica tot, no?, un mercat del trasto.
4: Bueno, ho intentem que tothom estigui content. Bueno, la gent de Sant Joan les Badeses també, evidentment, poden venir a parar a la seva parada gratis, vull dir que no hi ha cap problema, i clar, també els hi va bé, perquè si guarden coses, doncs mira, és un bon moment per treure-ho. I bueno, jo penso que llavors hi ha el del bar, el de la colla gegantera i els del futbol, que s'ho van combinant. Bueno, jo penso que intentar ajudar a més del poble i a més de fer un mercat, que sempre t'he comentat que a més d'un mercat és, per mi és una festa, però bueno, l'any passat, doncs, al setembre vam tenir la mala sort que ens va ploure i ens ho va espatllar. Però bueno, esperem que aquest any, doncs, que el diumenge que ve no ens plogui.
5: Miquel, tu tens molta experiència en això. Segurament qualsevol altra persona o moltes persones haguessin volgut muntar una fira del trasto i no se n'haguessin sortit, no hagués tingut èxit. Què és el que fa que una fira o un mercat que comença es consolidi d'aquesta forma?
4: Bueno, jo també t'he de dir que tinc un caràcter, doncs, que me fico molt a dins les persones, perquè hi ha mercats que la gent té que trucar a l'Ajuntament, tenen que trucar, doncs, o no, vull dir, hi ha unes normatives, les tens que seguir, doncs aquí intentem, vull dir, que te puc dir que hi ha ve gent de tot Catalunya, t'ho puc dir, perquè em venen, aquest any hi haurà 6 parades de Lleida, 2 de Tarragona, i fins i tot també una de Huesca, un noi de Huesca que es diu Juan, i vull dir que hi ha, és que, bueno, és també el caràcter, i que he voltat molt, també tinc que dir que he voltat molt, i bueno, et fiques, t'ha d'agradar també saber organitzar, veure com vas a veure un mercat, la manera que la gent aparca el cotxe darrere la... És bastantes coses, i bueno, jo penso que ho porto bastant bé, perquè jo penso que ho porto bé, no és pas per alabar-me, no? Però un poble com a Sant Joan, jo al principi no pensava pas que això tingués tant d'èxit, quan ho vàrem començar amb en Ferran, i el Ramon, dic, sempre són dir, no pensava pas que tingués tant d'èxit, i ara, doncs, de cara a aquest diumenge, que desitjo que faci bo, doncs, passarem de 250 parades, perquè ja t'ho dic, que passem. Ens anirem, d'aquests moments, jo diria unes 280, però aviat he dit, aviat he dit, perquè serà molt gran, i vull dir que això vol dir que la gent, a vegades, a més que es fa molta propaganda, sempre que us ho han dit, que l'Ajuntament aquí fica molt, doncs, el boca a boca de la gent i conèixer la gent i cap a França, és que vaig, volto molt del tema aquest del mercat, i esclar, al boca a boca, doncs la gent ve també, saps què vull dir?
5: Com dèiem, això, hi ha parades de gent que s'hi dedica, hi ha parades de gent de Sant Joan, doncs, que aprofita, i que a més tenen la parada gratuïta. No sé, se m'acut que algun professional que es dediqui a això potser també va donar un vol per veure aquestes parades de gent del poble, per trobar petites joies, no? No sé si això passa també.
4: Sí. Jo t'explico com funciona això. El primer que fa la gent que ve de fora, que els interessa sobretot el tema d'antiguitat, doncs el primer que fa, parquen el cotxe i no fan pa la parada i van a donar un vol, sempre a veure si troben el típic que no s'hi dedica, com pot passar una mica al mercat de Torelló, que el típic que no s'hi dedica, doncs, perquè et sap que una peça que pot tenir molt de valor la pot trobar molt bé de preu per tornar-la a revendre, saps? Una mica mirant el que parlem dels professionals, doncs que ells se guanyen la vida amb això. Sobretot els mercats de Cardedeu i tot això són mercats de professional. Professional, doncs, ells miren, a lo millor tu tens coses a casa teu que no li dones cap valor, i allò té un valor, bueno, no sé, que potser li treu 5 vegades més del que n'ha pagat, m'entens? I això, doncs, és el que el que diguem sempre del que es dedica amb això, i el que ens trebem, bueno, jo no m'ho trec en aquest cas, el que es treuen la diguita, ens hem canviat de casa, ens hem mangut la casa, o altres mil coses, no sé com dir-t'ho, o la mainada se'ns ha fet gran i tenim la roba que ens sap molt de greu llençar-la, i bueno, venen allà a vendre-ho, i llavors hi ha el que li interessa, mira, trob la seva ganga. La seva ganga.
5: I de fet, ja d'alguna forma ja està bé així, perquè quan tu tens alguna cosa que potser té valor, igualment si no saps vendre-ho, no saps col·locar-ho, no saps... No ho vendràs mai, no? En canvi, mira, pots vendre-ho, que sigui més barat del que el farà un professional, però tu treus de sobre i ho reps, i aquesta persona ja sabrà, no? Ja sabrà, i potser és especialista en aquell tipus concret, no? Vull dir que
4: no, l'has clavat. L'has clavat, el que acabes de dir ho has clavat, perquè és així de clar. Vull dir que aquella persona... Hosti, això ho has trobat aquest preu, nano? No, perquè aquella persona li hauràs tret, estarà supercontenta, i tu també, també perquè si tu hi guanyes, millor per tu, saps? Vull dir que és així.
5: Què recomanaries a la gent de Sant Joan que vulgui posar una parada? Què hauria de fer? Com determines el preu? Com organitzes la parada? Dones algunes claus?
4: Bueno, la parada no... El preu a Sant Joan no... El preu no n'hi ha.
5: No, preu, dic, preu dels productes.
4: Ah, el preu dels productes. Bueno, això ja es depèn de cada persona. Jo el preu del producte, vull dir que hi ha la roba, o mercats que es volten, sobretot cap a la part de França i tot això, trobes peces de roba que te la donen un euro, eh? Roba superbona, esclar. Si en demanes tres i segurament que te diran no, te'n dono un o te'n dono dos, doncs no ho sé com explicar-t'ho ara pel preu, com aconsellar-los el preu, doncs... Ja, més que la gent tampoc és tonta. Vull dir que si tenen una cosa que veuen que val una mica, em poden demanar una mica més, i si jo m'agüita no te'n dono tant, doncs si arriben a un acord, doncs, el preu és una cosa molt... No m'hi ficaré gaire, perquè tothom pot posar el preu que... Saps? Un mercat de llibre, vull dir, de lliure... De lliure, no sé, de... Que cada un faci el que vulgui, per dir-ho d'una manera, saps?
5: De fet, sí. Si ho posen molt, molt car i de quatre persones demanen però se'n van de seguida, doncs ja ho sabrem que potser no ho estem fent bé, no?
4: No, però ho fan bé, perquè no, la gent que va fer aquesta parada jo veig que venen bastant bé de preu,

0: un tiquet amb la parada i un tiquet amb per agafar dues taules i quatre cavallets, em penso, la varen dir, i venen allà, doncs, i això els hi dona això. Això els hi dona això i fan una taula i, bueno, llavors sempre el maco és ficar-hi com unes estovalles per sobre o un llençol o alguna cosa, però això ja no ho fa pa ningú, però això ja entra dins la forma del mercat del trasto, no? Vull dir que és més maco sempre que la gent no s'hagi de jupir terra, com per exemple tenen molt de costum la part marroquí que ho foten allà a terra amb un plàstic, però esclar, és un mercat que tampoc no pots dir que no a ningú, perquè si queben, doncs, pagant, tothom té dret a venir a fer la seva parada, no? I com que funciona així a tot arreu, no pots dir, no, ara farem que aquí tothom vingui en taules i d'una cosa ben feta, no, no, és impossible. És impossible. Si fos un mercat de 20 parades, sí que ho pots fer-ho, però un mercat de que se'ns està desbordant cada vegada més, i jo no entenc el per què, però cada vegada vol venir més gent a parar aquí, doncs mira, això vol dir que la gent, un s'ho diu l'altre, també s'ha de dir que ve molta gent a comprar, perquè aquí passa aquest mercat, està comprovat que unes 4-5 mil persones, jo crec que hi passen cada mercat, es pot dir, no és per exagerar ni molt més ni molt menys, perquè això quasi ho tinc segur. I vull dir que, esclar, quan passa tanta i tanta gent, doncs sempre la gent compra. Però sempre compro, hosti, això, saps? I, sí.
1: Ja per anar acabant, eh? Què és el que més es ven i de què hi ha més parades?
0: Bueno, jo diria molt les antiguitats, eh? Les antiguitats aquest any en vindran moltes. I sobretot parades de roba. I, bueno, jo diria una mica de tot, eh? Una mica de tot. Sí, sí.
1: Molt bé, recordem, això serà diumenge, de vendre al matí, de les 9 a les 2, a la Coromina del Bac. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Miquel.
0: Bueno, sempre ens podem deixar alguna cosa i sempre podem millorar alguna cosa, però jo penso que bueno, que està força correcte tot.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I un cop més, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sant Joan les Badeses, tots els dirigents d'allà.
1: Doncs ja els hi farem arribar. Moltes gràcies.
2: Adéu-siau. Aquest contingut que escoltareu a continuació és una repetició. I aquest pròxim diumenge al Palau de l'Abadia servirà de marc incomparable per un concert de música antiga que, amb el nom de Abandonata e Disprezzata Io Bramo la Morte, oferirà l'ensemble de Lux Fundació, acompanyats per la soprano Maria Hinojosa. Per parlar-ne tenim al telèfon el director de Lux Fundació, en Santi Mirón. Hola, Santi.
3: Molt bon dia.
2: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per l'interès.
2: Primer parla'ns una mica de què és Lux Fundació i com es crea, perquè pel que llegim és molt més que un grup de música antiga.
3: Sí, bueno, Lux Fundació és, en primer lloc, és una entitat sense ànim de lucre i ja va ser formada l'any 2014 i en aquest de curs de temps doncs, ja portem pràcticament 150 concerts realitzats, on el seu objectiu com a fundació és disposar del seu propi conjunt instrumental i amb l'intenció de donar a conèixer i sobretot facilitar l'accés a la música clàssica, específicament la música antiga, amb criteris històrics, que això es podria reduir simplistament com la utilització bàsicament dels instruments originals de l'època del barroc i del renaixement, on la intenció d'aquests concerts que realitzem és que la pròpia música sigui com un vehicle per donar recolzament a col·lectius sense risc. No? Tots els nostres concerts tenen un esperit solidari, no? que es pot transmetre de diferents maneres. I al llarg d'aquests 150 concerts, com deia, doncs hem col·laborat amb moltíssimes entitats socials que desenvolupen una tasca molt important en el nostre entorn. No?
2: De fet, això, el concert té una entrada, té un cost, però em sembla que us heu posat en contacte, no?, amb diferents entitats per oferir-los una entrada gratuïta.
3: Sí, això té a veure amb aquesta intenció de poder donar accés, no?, que no el preu de l'entrada sigui una dificultat, no?, i de fet molts dels nostres concerts són fins i tot amb taquilla inversa, no? Els assistents, òbviament, tenen les portes obertes perquè això no sigui una limitació, el preu de l'entrada, però deixen el seu donatiu, i aquest donatiu col·lectiu i voluntari i el que sigui, doncs després és destinat en la seva totalitat a la institució social que pertoqui en cada moment, no? En aquesta ocasió, per exemple,

0: exemple, ens hem posat en contacte amb algun casal d'avis de la vostra població o l'escola de música i així oferint la possibilitat de que puguin gaudir d'aquest concert sense que hi hagi cap límit, diguem-ne.
1: La Fundació també té la seva discogràfica, oi?
0: Sí, això mateix. Fins al moment hem pogut treure un parell de discos. Ara, pròximament, el pròxim mes, encetarem el projecte d'un tercer. I sí, un dedicat a la música de Bach i un altre dedicat a la música, amb la música del Renaixement i Barroc ibèrica, que, bueno, que... I el tercer, el que farem al juny, que començarem, doncs també està dedicat a la música de Johann Sebastian Bach, que sempre és un referent, aquest compositor, per tots els amants de la música i molt especialment els que ens apassiona la música antiga, no?
1: I però de la música en general, com deies, perquè hi ha un munt d'artistes actuals que fan coses que a priori no haurien de tenir res a veure amb Bach i se n'omplen la boca, no? Vull dir que és un referent, no?
0: Sí, sí, de fet està considerat com un dels representants creatius més importants de tota la història cultural del món occidental. I llavors és un referent no només per la interpretació de la seva pròpia música, que va arribar de la que s'ha trobat, perquè s'ha perdut tanta com la que s'ha trobat més de 1.000 obres d'una densitat i una bellesa extraordinàries, no només és un referent pels que interpretem la seva música directament des dels seus manuscrits o primeres edicions, sinó per d'altres artistes de tots els àmbits i disciplines, no? Ja sigui música, bueno, el jazz o música pop o dansa o pintura, vull dir que és una font d'inspiració inagotable, vull dir, extraordinària.
1: Ara parlarem d'instruments. Avui els nostres oients potser estan escoltant algun de molt estrany i és que ens estan fent obres a prop i potser està colant algun taladre, que potser algun destre... Algú potser destre podria fer alguna interpretació o alguna cosa, però complicat. Parlant dels instruments, dels vostres, com d'important és que siguin tan semblants com si possible els que es feien servir quan es van escriure les obres que interpreteu?
0: Doncs aquest és un punt referencial important en les nostres interpretacions, perquè amb la intenció de poder saber el més fidedignament com podien sonar aquestes músiques, no? El compositor en aquell moment pues, tenia la idea molt clara de quin instrument utilitzar i nosaltres no utilitzem l'instrument, l'adaptatiu modern, sinó intentem triar, si parla de clavicèmbal o de viola de gamba, doncs nosaltres utilitzem un clavicèmbal i una viola de gamba de l'època per tal de reproduir aquell so que tenia el compositor en el seu cervell i també saber com sonava la societat d'aquell moment, no? Perquè és un com copsar o fotografiar un moment acústic, si això es pot arribar a dir o a entendre, d'un moment de la societat d'aquell moment, en el qual sonava d'una manera determinada i nosaltres intentem, utòpicament, però amb els mitjans o eines que puguem tenir cada vegada al nostre abast per poder reproduir tant el so com el so també d'aquelles trobades socials, no?
1: En aquest sentit, no sé si heu tocat ja el Palau de l'Abadia, però suposo que també poder tocar en un lloc com aquest, tot i que les cantates es cantaven a les esglésies, també ajuda a apropar-se a aquesta música antiga.
0: Bueno, aquestes cantates concretament són profanes, vull dir, tot i que tenien la motivació eclesiàstica perquè eren protectors nobles molt potents que va tenir Händel en la seva època a Itàlia, que eren els cardenals papals, però això era interpretat en les grans villes, en els palaus que tenien aquests cardenals que tenien un gran poder adquisitiu, no, en aquest sentit. El Palau és extraordinari, vull dir, ja hem tocat en el passat, vull dir, vam tenir l'oportunitat i la sort de poder tocar i no cal dir que una gran sort poder tornar a repetir en àmbits tan preciosos com aquest. Evidentment és un luxe i un privilegi.
1: Händel era alemany. Quan va arribar a Itàlia i què va significar per ell?
0: Doncs sí, efectivament, Händel era alemany, però va mostrar tan immediatament, tan jove, tan petit, vull dir, genialitats musicals que ràpidament algun membre de la família Medici d'aquella època el va convidar, no se sap qui va ser, però el va convidar a Itàlia per en principi, el que podia ser una època formativa per ell, no? Que és d'on provenen el repertori que interpretarem aquest diumenge, no? Les dues cantates que tocarem prové d'aquesta època. El que passa és que ell, com a geni que era, el que havia de ser com obres de formació i de jovenesa, perquè tenia pràcticament 20 anys, són obres absolutament magistrals. Vull dir que ja es nota en aquesta època, en aquestes obres, com utilitza elements que constantment en el seu futur, i sobretot en aquell període tan famós londinenc, anirà utilitzant constantment, perquè tota la seva gènesi compositiva i creadora ja estava perfectament acabada com una maquinària perfecta en aquesta època, no? I la veritat és que per la seva dificultat, la seva expressivitat, la seva trama, drama, vull dir, és tan extraordinari que en cap moment, per la resta de mortals, podem arribar a pensar que fos una obra d'un període formatiu de ningú, no? Però en el seu cas, clar, encara portaria més cotes més altes, no? La seva inspiració.
1: Fruit de la nostra ignorància, no sabem si el títol del concert és un tros de la lletra d'alguna cantata, però crec que Abandonata e disprezzata io bramo la morte, abandonada i menyspreada anhelo la mort, marca una mica les emocions que vol transmetre el repertori del concert.
0: Sí, molt bé. Li hem posat aquest títol, un títol totalment barroc, i hem fet com un petit joc de paraules entre les diferents parts del text que apareixen tant en una cantata, una que es diu Agripina condotta morire, Agripina conduïda a morir, i un altre tros del títol forma part de l'altra cantata, que és Armida abandonata, no? Armida abandonada, no? En aquest sentit. I hem fet aquest títol entre un melange entre les dues parts dels textos de les dues cantates i també com per donar a entendre aquests títols rimbombants del barroc i tan dramàtics i truculents, no? que donen, bueno, que hem utilitzat en l'època moderna també aquest títol, que pot ser molt il·lustrador en aquest sentit.
1: Ja per anar acabant, presenta'ns la formació de diumenge, perquè a més comptarà amb una col·laboració especial. Explica'ns què ens pots dir de la formació.
0: Sí, doncs la formació en aquest cas, seguint molt el patró i la proposta de Händel, vull dir, ens acompanyarà l'extraordinària soprano Maria Hinojosa, que és un intèrpret del més alt nivell, molt coneguda tant a casa nostra com arreu. És molt versàtil, molt expressiva, i és un autèntic plaer comptar una vegada més amb la seva participació i la seva extraordinària veu, no? Després, tal com requereix Händel per la interpretació d'aquesta música, són necessaris dos violins, i en aquest cas tocaran els violins una gran intèrpret de trajectòria molt considerada, com és la Farran Silvan i el Vadim Makarenko. Són dos violins tal qual, no com són en l'actualitat, sinó que estan muntats com eren en el barroc, vull dir, amb cordes de budell, els arquets, vull dir, totes les dimensions. És un instrument que aparentment pugui semblar com l'actual, però té moltes diferències a nivell estructurat i, per tant, de so, per, com dèiem abans, poder reproduir el so d'aquella època. Després, el continu estarà format per Joan Seguí, que tocarà el clavicèmbal, i jo mateix, que tocaré la viola de gamba.
1: Molt bé. Explica'ns, un concert així, com va parar Sant Joan? És a dir, com va? És d'iniciativa vostra, perquè ja coneixíeu el poble? Exactament com funciona? Perquè és una cosa de nivell, no sabem com feu els concerts.
0: Sí, doncs això és totalment una producció pròpia de l'Urs Fundació, que en aquest sentit inicial que dèiem de portar, apropar i donar a conèixer aquesta música, doncs vam contactar amb Senyor de les Abadeses i vam proposar aquest concert. Evidentment, l'Ajuntament i tota la part representativa de la ciutat ens han posat perfectament d'acord i encantats de poder col·laborar, i ha estat del tot fàcil poder portar a terme l'organització d'aquest tipus de concert.
1: Doncs hem parlat amb en Santi Mirón, director de l'UX Fundació. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
1: Aquest contingut que escoltareu a continuació és una repetició. Ivonne Navarro és una il·lustradora nascuda a Barberà del Vallès. Ha il·lustrat llibres, discos, catàlegs, etiquetes per ampolles i ha participat en diversos projectes col·lectius i també ha fet molts cartells. Potser molts de vosaltres la coneixeu perquè va ser l'autora del cartell guanyador de la Festa Major de Ripoll del 2024, que va ser censurat per Aliança Catalana, però també va fer el de 2022 i altres cartells de la comarca. Aquest pròxim divendres a les 5 de la tarda, la Ivonne Navarro estarà a la Biblioteca Josep Picola impartint un taller de còmic. Nosaltres ja la tenim al telèfon. Hola, Ivonne.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Vas néixer a Barberà del Vallès, ja ho hem dit, però crec que vius molt més a prop, oi?
2: Sí, vaig néixer a Barberà, però visc en un poblet aquí al Ripollès, a la vall de Camprodon.
1: Molt bé. Explica'ns una mica què és el que fas ara. A què et dediques exactament?
2: El que faig actualment,
1: sí.
2: Vols dir?
1: Sí.
2: Doncs em dedico a la il·lustració i aplicada a molts àmbits diferents. Uh-huh. Tant a la il·lustració doncs més editorial, pues, sigui contes infantils, sigui il·lustració per premsa, sigui cartelleria o coses així, com també la il·lustració mural en escoles i també una mica anant cap al sector formatiu, pues, tallers de mural uh-huh. amb diferents col·lectius o escoles o els tallers aquests de còmic, per exemple. Mm. O sigui que dins de la il·lustració una gama àmplia.
1: Mm. A ningú se li escapa, que el tema de la il·lustració i del dibuix està afectat, no?, per la intel·ligència artificial i la creació de continguts. Estava pensant que justament el tema del mural això sí que no ho pot substituir, no?
2: No, i també he de dir que una de les sorts que crec que tinc és que és veritat que jo també ja vinc del món dels moviments socials una mica i això, i potser per això, perquè m'he mogut també en aquest entorn, els clients que acostumo a tenir ja són clients pues, una mica d'aquest entorn més social, per dir-ho d'alguna manera. I he tingut sort en aquest aspecte perquè precisament potser és l'entorn més conscienciat en quant als drets de les persones creatives i tot això de la IA, i potser són les persones que menys encarreguen coses de la IA, no? Aleshores, mira, en aquest sentit, com que em moc per aquí, doncs crec que tinc sort.
1: Molt bé. Sentem-nos ja en el taller de còmic. Per què és interessant un taller de còmic? Què pot ensenyar? Què pot explicar?
2: Bueno, jo crec que o sigui, de còmic específicament, però de qualsevol art, no? Jo crec que, com que parlarem del comerç just, però a través del còmic, bueno, al final és un recurs gràfic que pot arribar al públic jove, no? Potser més fàcilment que un altre tipus d'art, no sé com explicar-ho, i crec que, bueno, que l'art en general, i en aquest cas el còmic, pues, té aquest poder transformador en quant a ens fa reflexionar, no? I per tant pot posar en nosaltres, plantar aquesta llavor de pensament crític, i crec que això, doncs qualsevol art té aquesta capacitat de fer-ho, no? De transformar la societat, però el còmic és veritat que potser pot arribar més fàcilment doncs, a un públic més jove, i això és interessant. Mm.
1: En aquest sentit, potser el còmic, durant molts anys, no s'ha tingut en compte, no? com a el que comentaves, no? Com a mètode per això, per ser crític amb la societat i tot, però en les darreres dècades, no? Amb la Marjane Satrapi, per exemple, o amb Maus, per exemple, no? Vull dir que ja hem començat a veure també aquest gènere com una cosa més que no sigui entreteniment, eh?
2: I tant. Bueno, de fet, si no ens centrem en el còmic, però sí en el que és la vinyeta, vull dir, o les típiques vinyetes, no? Els dibuixants pues, d'època, jo què sé, o franquista, o de les típiques vinyetes de diaris, al final, que ve a ser com una mica un minicòmic, ostres, eren molt crítiques, no? Vull dir que és una eina molt potent per fer servir com a reflex també de la societat i de crítica, no?
1: De fet, aquí a Sant Joan tenim un personatge molt poc conegut, en aquests darrers anys sí que s'ha començat a conèixer perquè fins i tot ha tingut una exposició al MNAC, però que aquí el poble es coneix molt poc, i de fet personalment estic treballant en un documental sobre ell, que és Mario Armengol, i justament feia això, va fer caricatures antifeixistes.
2: Jo tampoc el conec, mira, el buscaré.
1: Doncs sí, ja, ara quan acabem te'n parlo, sense avorrir-te, però te'n parlo. I va fer caricatures pel Ministeri d'Informació Britànica a la Segona Guerra Mundial.
2: Ostres.
1: En tot cas, això, la història és una, dels còmics, una narrativa visual bastant diferent a un conte redactat. No sé com es comença per fent un còmic i què és el que hauríem de tenir al cap.
2: Bueno, o sigui, també he de dir que jo crec que avui en dia còmics n'hi ha molts i la llibertat creativa és molt gran, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec, i jo el taller tampoc l'enfoco així, no serem puristes en quant a un estil de còmic, no? Vull dir que permet moltes estètiques i estils diferents al còmic, no? Ara suposo que, o almenys el que farem en el taller, sí que centrar-nos en, pues, potser en la manera més clàssic de crear un còmic, no? Pues començant per la idea i el guió, el disseny dels personatges, l'storyboard com una cosa superimportant, pues les vinyetes, les onomatopeies, vull dir que en aquest sentit sí que ho farem una mica clàssic, també perquè sigui fàcil, no? Està adreçat a un públic molt jove i una mica com l'estructura i els passos clàssics per crear un còmic, no?
1: Interessant. I com comentaves, això que a tu t'agrada sempre que hi hagi un missatge, no? Que l'art sigui com una eina de transformació social,
2: Sí, sí, sí, de fet, jo he de dir que jo no sóc específicament autora de còmics, Vull dir, si mireu la meva feina, ara bé, o sigui, tinc nocions i per fer el taller, el que sí que és una cosa important que per això m'ha agradat en aquest taller és que no és un taller de còmic i ja està. O sigui, al final el títol és còmic transformador, és a dir, un còmic que tingui, doncs, aquest missatge social, no? Com a tema de la història en si, del còmic que es crearà en el taller i això, no? Per tant, pues, aquesta capacitat transformadora. I en aquest sentit sí que la meva feina va per aquí, vull dir, al final quasi totes les coses que jo faig d'il·lustració, pues, tenen aquest missatge, no? O sigui, és...
1: Ja has dit, que tu, bueno, que esteu oberts a qualsevol tipus d'estil i això, però la teva obra és molt colorista, no? Parla'ns una mica de...
2: Sí, la meva en concret, sí. Sí, m'agrada molt fer servir el color. Vull dir, m'agraden moltes coses i potser després jo, de manera menys... no tant en quant encàrrecs a casa, vull dir, faig coses realistes, potser també, que no és el que ensenyo, vull dir, m'agrada no tancar-me a res i m'agraden molts estils diferents, però és veritat que amb la il·lustració sí que em sento com molt còmoda amb que el color també tingui una part molt important, tant per una banda, per pues, posar una mica de color, o sigui, els missatges socials que també siguin... alegres, tot i que sigui una crítica, una reivindicació, no? Vull dir, no tiene por qué ser negro per ser com d'allò, per donar vida en un món que crec que hi ha bastant d'odi, bastant d'ombra, per dir d'alguna manera, ja. Llavors m'agrada com contrarrestar amb aquesta part, no? De vitalitat, de vida, de color. I també perquè personalment em dona molt de joc un tema molt transversal amb les meves il·lustracions és la diversitat, no? I de la diversitat de personatges en tots els sentits, no? Però també a nivell de diversitat d'orígens, etcètera, amb temes de racisme. Llavors el color també em permet molt, d'una manera potser més no tan realista, però jugar molt amb això, no? És com un recurs que em dona molt de joc. La intercoloritat aquesta, no? Per dir-ho d'alguna manera, fent joc amb la paraula interculturalitat.
1: Deixa'm demanar-te ara, justament, que estàs parlant d'això, de com i desviant-nos un momentet, això com quina relació tens ara amb tot el que va passar a Ripoll? No sé si és una cosa que encara et ronda el cap, si tens ràbia, si ja és una cosa que ja has deixat enrere.
2: Bueno, deixar enrere no es deixa mai enrere, no? I més perquè no és un tema que hagi anat a menys. Vull dir, al final crec que va ser un inici també mediàtic d'una sèrie de coses que passarien després, no? Al municipi, de censures, etcètera. Bueno, ràbia sí, aquesta ràbia no s'anirà mai, però no per mi, no pel meu cartell. Ràbia per la situació i les coses que passen, no? Uh-huh. El que passa és sí que hi ha gent de tant en tant que em diu per què no et tornes a presentar? I dic, bueno, al final és un... No, no podré fer el que jo vulgui lliurement, llavors per què m'he de presentar al concurs del cartell, no? Si hi ha la possibilitat de la censura, vull dir, ho faria com a reivindicació, però no pas com un espai que senti que realment és lliure aquesta creació i es pot representar la realitat, sinó que està condicionat, no? Mm-hmm.
1: D'altres cartells sí que te'n coneixem molts, no? Em sembla que també vas fer el del FEMAP de l'any passat, pot ser?
2: Sí, va ser molt xulo.
1: Molt bé.
2: Bueno, també poder fer coses aquí al territori. Ara també he fet un mural a l'escola Ramon Sorinyac, a Ripoll. Vull dir que al final estic contenta de poder començar i que no només sigui el cartell, no? Que sembla que tingués un desenllaç com... Bueno, que va tenir com un desenllaç negatiu, sinó pues poder fer feines aquí al territori, com ara pues, lo del taller a Sant Joan, el cartell del FEMAP o un mural a Ripoll, pues estic contenta perquè al final, bueno, no he nascut aquí, però és el territori que m'acull, on visc, on he fet família, no? I per tant és... Bueno, pues és important per mi, no? És bonic poder fer coses aquí al territori.
1: Abans parlaves, de quan parlem de l'intel·ligència artificial, deies que justament en els sectors en què tu et mous, això t'ha protegit d'alguna forma, perquè doncs hi ha un criteri fort a darrere a l'hora d'escollir. I no sé si el mateix et passa pel fet d'haver vingut a viure aquí, no? Perquè a vegades sembla que els artistes o els creadors, si no estàs a l'àrea metropolitana i no vas a les festes i a les trobades o et deixes veure, no? Que no pensen en tu. Això també t'ha ajudat a l'hora de venir aquí o com ho veus?
2: Bueno, he de dir que, clar, també avui en dia, vull dir, viure aquí, vius aquí, però tens un peu també allà d'on ets, no? Aleshores, és veritat que em moc molt pues, per tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, pues, i tinc la família, i tinc els amics, pues, col·lectius que conec, gent que està a diferents, no?, col·lectius o projectes. Aleshores, en aquest sentit, bueno, sí que hi ha una part com de sentir-se que no estàs in, no? Uh-huh. De trobades i coses que es fan, pues perquè al final és veritat, no pots anar tot a estar lluny, no? Que si estigués a Barcelona iria, mira, pues avui hi ha aquesta trobada o aquesta xerrada de tal i vas, i és veritat que fas contactes, fas... En aquesta part sí, té aquest punt negatiu, diguéssim, que quedes més aïllat, però bueno, he de dir que tot i així... em van sortint coses de feina i també hi ha una part molt que és com de quan més fas, més coses venen, no? Perquè ja et coneixen i tot i així no ho canviaria. Viure a la ciutat per la de... Crec que he pres una bona decisió, o sigui que...
1: I també hi ha el tema criatures, a vegades més a prop més lluny, no? Quan tens criatures, no? Al final també hi ha coses a les que no has de renunciar o deixar de fer durant un temps, no? També...
2: Sí, és la veritat és que el tema maternitat i creativitat i ser, no?, dedicar-se a aquest món i ser mare és tot un... Bueno, amb qualsevol feina, entenc el que suposa per la dona amb la carrera professional, però que si sumem pues, que la carrera professional artística també ja de per si té unes dificultats.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
5: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
4: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
4: I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500 000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: un influencer del modernisme.
1: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
0: Ai, sí, doctora l'Orfeu català!
2: Angelita!
0: Ai, què?
2: Que això era una sorpresa.
0: Ai, que ja he fet spoiler.
3: I ara què dirà la gent?
2: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
3: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
1: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
3: Però si tapa l'humedat de la paret.
2: Ai, senyor, senyor, quin servei.
1: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
0: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
3: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
2: Tu dissimula i parla ràpid.
1: Ai, nens, quins nervis.
0: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
1: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
0: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renova el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells va fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i ja es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que estarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Condes, ¿dónde ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.

2 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil i la primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del post.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la Via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases canvia i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, en Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com vas, Condés? D'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nen,

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ugassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, la casualitat aquesta, després aquí van venir gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitats. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Club. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els burros de la Teissa.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt animat.
2: Molt animat, això
1: molt
2: està
1: animat.
2: Perfecte.
1: Això sí,
2: està
1: perquè perfecte. Em van dient que ens escolta.
2: És veritat, i a més el que et deia importantíssim del que m'explicaves aquests dies, que ja ens escolta gent fora del cercle, no? I això
1: bueno,
2: està molt bé.
1: Segur que ens escolta gent fora del cercle, perquè tu saps que a les vacances del meu amic Pedro, de cop i volta, no sé on del Pacífic, es troba amb algú que escolta el col·lectiu
2: fort,
1: de la xarxa.
2: Molt fort, això.
1: Molt fort.
2: Molt fort.
1: Però el que m'està passant ara és que m'arriben a l'altra feina gent...
2: Clar, que res tenen a veure.
1: Claro, molt desconnectada, i em diuen... Escolta,
2: això està perfecte.
1: Anava... Bueno,
2: això són
1: perfecte.
2: Aquestes visites que veiem d'on venen les visites al podcast, i de cop ens surt que tenim tres oients a la Xina, no? I diem, qui seran aquests senyors, senyores, no? Doncs mira, anem trobant-los, això està
1: perfecte.
2: Genial. Per cert, si algú ens escolta des d'algun lloc que està lluny del que nosaltres considerem a prop, no? Doncs que ens enviï un missatge a través de les xarxes, que
1: i
2: això
1: tant,
2: també serà interessant, no?
1: Serà interessant.
2: Us escolto des de tal lloc o fent tal cosa. Explica'ns-ho, que ens agradarà saber-ho, clar que sí.
1: Escolta, que avui et porto un tema... perquè en aquí el col·lectiu sempre intentem posar, no?, paraules, context i una mirada crítica a allò que passa, que ens passa una mica com a societat,
2: sí.
1: No? I avui parlarem de pensar, però no de pensar de qualsevol manera, sinó de pensar críticament, o no? D'intentar-ho, si més no, de fer-nos preguntes, d'adoptar, d'argumentar i d'aprendre a no empassar-nos,
2: sí.
1: Important, jo crec que interessant en aquests temps, i sempre, els relats tal com ens arriben, no? I ho farem des de la filosofia i des del món educatiu, també, en un moment històric on tot això sembla més necessari que mai.
2: Totalment, doncs em sembla perfecte el pla,
1: doncs
2: Lluís.
1: Comencem.
2: Som-hi.
1: Vinga, avui, el Col·lectius en xarxa, filosofia.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Doncs et deia que vivim un moment de canvis accelerats que jo penso que aquesta frase ja... Aturem-nos de dir-la, desaccelerem-nos ja d'una vegada, comencem per nosaltres mateixos.
2: Vinga.
1: Però sí, una mica. Polaritzats en la política, de discursos cada cop més simples per explicar realitats molt complexes. Les xarxes, els vídeos de menys d'un minut que intenten explicar-nos realitats molt complexes, no? Són un exemple de com està canviant la forma, com ens informem i sobre com creem pensament i argumentacions, no? I com després aquestes no les fem servir al bar, berenant amb els amics, a la família, als dinars de Nadal, etcètera, etcètera, no?
2: Que, Lluís, amb això digues. Que estàs dient, només amb això que has dit, ja he tingut una idea i després a veure la nostra convidada què en pensa, perquè tens tota la raó amb els vídeos aquests d'un minut, que està molt bé, perquè, a més, doncs el relat va acompanyat d'imatges, de vídeos, de proves, jo dic entre cometes, sense que no ens esteu veient, que, clar, que tu estàs veient i estàs construint un relat sobre allò, però pot ser que aquelles pistes que el que t'estan dient i encara que t'ensenyin imatges no són ni reals, ni es corresponen a un context, ni molt menys.
1: Ara algú fa broma, no? Posant directament, creant el meme directe, no? Creant el meme directe, no? Posant-te la imatge d'un altre país
2: clar.
1: O de fa anys
2: clar.
1: Per explicar-te
2: sí, sí, sí.
1: Un fet que ha passat fa
2: clar.
1: Poc
2: i llavors
1: jugant
2: tu,
1: aquest joc.
2: Clar, llavors tu construeixes el teu relat o la teva opinió sobre un seguit de proves o pistes que no són certes o estan fora de context, que això ja és el primer error de tots,
1: exacte.
2: Perquè tu amb aquesta idea, com tu deies, ho passes al dinar, al sopar de Nadal, de la família, del que sigui, i allò va corrent, i quan busquem l'origen d'això, ningú sap d'on ha sortit,
1: exacte.
2: Però tothom ho sap, no?
1: I costa molt.
2: I costa molt de desmuntar. Sí,
1: llavors
2: sí.
1: Veiem com a escala internacional reapareixen lideratges autoritaris o reaccionaris, com el retorn de Trump, per exemple, al centre del debat polític de discursos absurds però perillosos sobre territoris com Groenlàndia i la incapacitat o la falta de voluntat de la comunitat internacional per aturar, per exemple, el genocidi que Israel està perpetrant a Gaza, no? Uh-huh. Alhora, més a prop, observem també com una part del jovent s'identifica. Diem sempre una part perquè les dades costa i a vegades identifiquem el jovent amb això i jo penso que no s'ha de fer així, no? Una part del jovent, deien, s'identifica amb discursos d'extrema dreta, no? Ja sigui a través de Vox o d'Aliança Catalana o d'altres formacions que ofereixen respostes fàcils, culpables, clars i solucions ràpides. Aquí podrien també parlar de la intel·ligència artificial, per exemple, ho deies, no? I de coses que ens estan passant ja i sobre les que hauríem d'aprendre a entrenar també la mirada, no? Que són els vídeos, per exemple, fets amb aquesta tecnologia i que no són reals. Davant d'aquest panorama, una pregunta es fa inevitable. Tenim prou eines per pensar críticament al món que ens envolta? O hem fet l'exercici previ d'entrenar-nos, no? En aquest sentit? Ens han ensenyat a preguntar-nos el perquè de les coses, a detectar manipulacions o a contrastar informació i escoltar arguments diferents dels nostres? Aquí és on entra la filosofia. No com una matèria abstracta i allunyada de la realitat, sinó com un entrenament del pensament, una pràctica quotidiana que ens ajuda a viure millor, a conviure millor i a no delegar el nostre criteri.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I ens posem una mica en matèria, i per parlar de tot això avui ens acompanya la Glòria Arbonés. La Glòria és professora de filosofia i especialista en didàctica de la filosofia. Dirigeix el grup IREF, un projecte pioner a Catalunya que des de fa gairebé 40 anys treballa per introduir la filosofia en l'educació d'infants i adolescents, no com una teoria abstracta, sinó com una manera d'aprendre a pensar millor. I el seu treball gira entorn del projecte Filosofia 318, que planteja que els nens i joves poden filosofar i discutir preguntes de fons sobre el món, sobre els altres i sobre ells mateixos. L'objectiu és ajudar a desenvolupar un pensament crític, creatiu i curós, tant a les aules com fora d'elles. Amb ella parlarem de per què la filosofia importa i molt, també en el món d'avui. Benvinguda al Col·lectius, Glòria Arbonés, què tal?
3: Moltíssimes gràcies. Hola, gràcies per la invitació.
1: Estem encantadíssims que estiguis aquí. Ja et vaig dir que feia molt temps que estava darrere d'un episodi semblant. Per tant, perfecte. I comencem. I m'agradaria preguntar-te, quan parlem de pensament crític, de què parlem exactament? I potser també què no és el pensament crític?
3: Clar. Vosaltres heu dit moltes coses en aquesta introducció que heu fet, la veritat, que d'alguna manera ha anat bordejant, no?, el concepte. Clar, moltes vegades la paraula crític, no potser pensament, però crític, s'entén com una cosa negativa, no? Com ser, bueno, criticar la gent, parlar malament, no?, negativament d'alguna cosa. Però en realitat la paraula crític, el que en realitat està... ens està fent pensar, és en examinar les coses, examinar la realitat, examinar acuradament, lentament i atentament allò que ens passa per davant. Sigui un text, sigui una situació, sigui un TikTok, sigui el que sigui, no? Tot això ens ho hem de mirar críticament, no? El pensament crític és aquell pensament, primer, que està basat en criteris, no? Tenir criteri per valorar, per avaluar aquestes coses que ens passen per davant, és un requeriment del pensament crític. Necessitem aquests criteris. Però també és un pensament autocorrectiu, és a dir, que ens ha de permetre adonar-nos que si estem equivocats, que si hem fet una valoració que no era la que tocava, diríem, ser capaços de rectificar, ser capaços de tornar a pensar les coses, no? I una altra característica molt important del pensament crític és la sensibilitat al context. És a dir, que les coses no són d'una única manera, no? Sinó que s'han de, en aquest examen, en aquesta valoració, hem d'intentar pensar on som, des de quin lloc estem fent aquest anàlisi d'aquesta realitat o d'aquesta situació o d'aquest llibre o d'aquest text, no? Per tant, una mica seria, per resumir-ho d'alguna manera, seria aturar-se i examinar amb calma. Evidentment, això va totalment en contra de la realitat que ens envolta, no? És com anar realment contracorrent. Potser cada vegada més difícil és fer això que us estic dient, però és que és això el que hem de fer, no?
2: Doncs mira, amb això que ens deies, Glòria, em va molt bé perquè va enllaçat amb el que et volia preguntar, com podem entrenar aquest pensament crític en un moment on estem sobreestimulats, no? Tu mateixa en l'exemple parlaves de TikTok, sí, de xarxes socials, de diaris, de webs, d'opinadors que veiem a la televisió. Com encaixem aquest entrenament d'aquest pensament crític en un món que se'ns està venent tan volàtil i tan de ja per ja?
3: Bueno, a veure, evidentment que jo us diré que el que hem de fer és practicar el diàleg, no? És a dir, posar-nos, buscar totes les situacions possibles per això l'aposta nostra, diguem, de fer aquests diàlegs d'una forma sistemàtica a les aules, no? Però bueno, si això no és possible, convocar les famílies perquè parlin amb els fills i es facin preguntes i mirin les pel·lícules o els TikToks o totes aquestes coses plegats i plegades per fer una mica aquest anàlisi, no? Perquè realment és, tu has dit, no, com s'exercita, com ho practiquem. Això no és per generació espontània. I quan menys deixem de fer-nos preguntes, quan menys diàleg tinguem amb els altres, serà molt més fàcil per als que ens estan, com d'alguna manera, no sé, atacant, defensar-nos. Si no tenim eines per defensar-nos, si no les exercitem. És com fer exercici físic, és igual. La veritat, és a dir, si nosaltres no fem servir criteris, deixem d'escoltar, deixem de fer-nos preguntes i estem absolutament idiotitzades amb allò que ens van
1: amb el primer que ens arriba, no?
3: Diria. Ens arriba i no ens aturem en cap moment, cada vegada serà més difícil exercitar aquest pensament crític. Per tant, és una pràctica. Ha de ser una pràctica. No hi ha més.
1: I quan deies això de llegir el context, clar, el context d'ara, dels joves, sobretot d'ara, no és el mateix que el de fa 15 anys.
3: No.
1: I ara passem per moments diferents que també en el qual els adults crec que també estem desentrenats, perquè passen coses com que tu tens una via d'informació que poden ser les teves xarxes socials, on un algoritme de cop i volta reforça tota l'estona la teva corrent de pensament, no?
3: Exacte, confirma allò, no?
1: Exacte, i tu... I això tu, sense voler, ho alimentes amb un like i llavors l'algoritme torna a donar-te aquesta informació. Per tant, això no estem acostumats no estàvem acostumats a viure-ho d'aquesta manera. No? Tu llegies un diari, sabies que hi havia un diari que podia expressar-te les coses d'una manera quan hi havia, per exemple, un govern de dreta, sabies que hi havia un altre diari que et podia expressar les coses d'una altra forma, però ara el bombardeig també genera les cambres d'eco, no?, que diem, que és que tu estàs sentint allò que vols sentir i allò que referma el teu pensament. I contra això hi ha aquesta part de la crítica, no?, que deies tu, de dir, bueno, com desfaig jo aquest camí si tota l'estona el que m'estan dient reforça aquesta idea, no?
3: Clar. Bueno, la primera cosa és voler fer-ho. Saps? És a dir, si jo sóc conscient, perquè jo mateixa, tu, no? Nosaltres, tots els que estem aquí, ens passa això. Si nosaltres, si consumim xarxes socials, sabem que ens arriba informació i notícies exactament allò que volem escoltar, no? I diem, mira que bé, tothom pensa com jo, no? I ens creiem que estem en aquesta bombolla i després et dones un cop molt fort. Exacte, quan guanya les eleccions algú que et dius, però com, qui l'ha votat, no? Pues, clar. Llavors, la primera cosa és voler fer-ho, és ser conscients de tot això que tu has explicat i voler defensar-te d'alguna manera, no? És a dir, voler tenir aquestes eines. Si no hi ha una voluntat, si no hi ha un desig de fer-ho, és molt difícil. Perquè bàsicament tu et posaràs a fer exercicis, si, no, físic inclús, si valores que allò és necessari, però si no, no ho faràs. I en aquest sentit és el mateix. Si tu creus que que està bé, que estàs bé com estàs, diríem, que et vas rebent aquests inputs, que tothom et confirma allò que tu creus que és i no et genera cap conflicte, probablement no modifiquis res, saps? Llavors, la primera cosa seria voler-ho fer. Llavors, jo, la meva aposta forta és l'escola, evidentment, l'educació. És a dir, no? És posar-los, perquè és un espai on tots els nens, les nenes, els adolescents estan allà, els tens allà, i tu tens eines, almenys per confrontar-los amb algunes coses, no? Per posar-los a, posar en evidència algunes coses. Per tant, jo crec que és l'espai com més ideal, les aules, en aquest sentit, per això, no? Per posar sobre la taula. Però sí que has de trencar d'alguna manera, s'ha d'arribar, sobretot amb l'adolescència, no? Potser més petits no és tan difícil, però amb els adolescents sí que has de saltar aquest moment perquè t'escoltin i valorin d'alguna manera que tu els estàs oferint fer una activitat mental a la qual ells no estan habituats.
1: I llavors, per què concretament la filosofia pot ser aquesta eina potent a l'escola o l'institut que aporti que aporti aquest entrenament extra que no aportarien, per exemple, altres matèries?
3: Bueno, perquè la filosofia, a banda del corpus de contingut de la història de la filosofia, no, que podria, que normalment quan diem la filosofia potser molta gent associa amb això, no, amb estudiar la història de la filosofia, els filòsofs, que sí, que està molt bé i que han donat resposta a moltes coses que actualment també ens serveixen, no? I els filòsofs actuals, per suposat. Però la filosofia, el que, a banda d'això, d'aquest corpus, el que és important és la seva... com enfoca la realitat, no? La filosofia, justament, és posar en qüestió, és dubtar, és fer-se preguntes, és intentar explicar la realitat del moment, no? Que és molt difícil, perquè és molt més fàcil estudiar, no sé, Plató en el seu context, perquè tenim tota aquesta distància de temps que ens, no, que ens dona aquesta perspectiva. Quan hem de pensar la realitat actualment, bueno, els filòsofs ho tenen difícil, els teòrics, no? Que fan teoria. Però la filosofia en si, el que et fa és això, és pensar el món. És a dir, que el món et preocupi i que diguis, per què està passant això? Jo què puc fer per canviar-ho? Què m'interpel·la? Per què m'incomoda? No? És a dir, fer-te preguntes, bàsicament. Preguntes que la pròpia realitat. Aquesta és la característica de la filosofia que no tenen altres disciplines. Per això és una mica transversal, d'alguna manera, no? La filosofia, en aquest sentit. No? Insisteixo, a banda del corpus de contingut propi, però té aquesta cosa transversal que ens permet, i que per això també és transversal a les edats, que no cal ser un adult per estudiar filosofia. Clar. I tu, Lluís, ho saps molt bé. Sí. O sigui, els nens ho poden pensar filosòficament des de que són molt petits. Els hem de donar les condicions de possibilitat perquè això passi, no? Però ells tenen i elles la capacitat per fer-ho.
2: Clar. I, Glòria, amb això que ens expliques, deies que els nens i nenes tenen, doncs, aquesta capacitat, no? Doncs, per fer-se preguntes, per dialogar, per pensar, per reflexionar. Quan això s'aconsegueix que passi, que es crea aquest hàbit, com ajuda també en el creixement personal de tots aquests nens i nenes, doncs, aquest exercici, aquesta activitat que fan potser d'una manera ja doncs, pròpia?
3: Clar, exacte. Sí, sí, perquè això de fer, de poder tenir la possibilitat de fer-ho d'una manera sistemàtica, no? A les aules, en una escola, on ho fan tots i totes i van creixent amb aquesta pràctica, no? Clar, l'objectiu d'això i el supòsit teòric que té aquesta pràctica justament és que és una pràctica, que és una pràctica habitual, diríem, no? Llavors, clar, si tu un dia dius, bueno, va, vaig a fer un diàleg, així, del no res, bueno, sí, pot ser interessant, els hi pot anar bé, però clar, no és aquest exercici que et permet veure una evolució, saps? En aquests nens i nenes que ho han anat fent d'una manera sistemàtica i van aquestes eines que em preguntàveu al principi, no? O sigui, les eines que ells van adquirint són les eines que també han de fer servir fora de les sessions de filosofia. És a dir, que poden aplicar-les a altres moments a l'escola, a casa, al club, a jo què sé, a tots els àmbits on ells puguin estar, no? Crec que és una mica aquesta la idea de fons d'almenys el projecte que nosaltres defensem, no?
1: Ara li donarem un espai a que ens parlis del projecte de Filosofia 318, però Tu creus que la manca de pensament crític està relacionada, o sigui, és proporcional o pot ser proporcional a la facilitat amb com entren aquests discursos simplistes i d'odi?
3: Sí, absolutament. Està totalment... A veure, hem d'acceptar que ho fan molt bé.
1: Clar.
3: Ells ho fan molt bé, perquè saben exactament el que estan fent. I nosaltres no ho estem fent bé, diria. Yeah. És així, ho hem d'acceptar. Mireu, hi ha el Josep Maria Terricabres, un filòsof que ens va deixar fa poc temps, un filòsof català, ell deia que la filosofia és una eina de defensa personal. Ho deia fa moltíssimes dècades enrere, I ara jo crec que més que mai aquesta frase té valor. Perquè si nosaltres donem aquestes eines, tenim la filosofia com a eina, no? Ensenyem els alumnes a detectar, per exemple, les fal·làcies. Les fal·làcies del pensament, que és una eina de la lògica que no sé per què, potser no es treballa tant com s'hauria de treballar. Crec que primer de tot som els adults, no? Mestres, professorat, que hauríem de conèixer-les molt bé per saber transmetre aquestes fal·làcies i que els alumnes la coneguin, no? Llavors, clar, ells, quan dic ells, no, dic els dolents, per entendre'ns, sí? Aquest discurs d'odi, d'acord? Per entendre'ns amb facilitat. Ells coneixen tot això, ells maneguen aquest discurs de la lògica, saben com fer-ho. Perquè tot això que vosaltres dèieu al principi, no? Com aquesta apel·lació a l'emoció, com de seguida tu veus una notícia que t'és igual si la imatge és d'una manifestació a Guatemala, no importa, tu dius, ostres, tal, ja la comparteixes, ja això comença a circular, perquè no hi ha aquesta necessitat d'aturar-te un minut a comprovar, bueno, diguem aquí es junta d'alguna manera o s'entrellaça això amb el concepte de veritat, no? De què és veritat, de la postveritat i tot aquest també tema filosòfic molt heavy que amb el tema de la intel·ligència artificial està tenint, bueno, cada vegada hem de pensar més sobre això, no?
1: Clar. D'aquesta veritat que flueix, no? D'aquesta realitat fluïda i sobre la que qual no sabem què se sustenta... No, ja t'entenc, ja.
3: No. És molt, molt, molt difícil. Tu ara mateix veiem imatges a cada moment, no? Vídeos inclús que dius, això és veritat o això està fet a mi? Dubtaries, Un nen amb un gos, no importa. Vull dir, no és que necessàriament siguin coses que tinguin un trasfons polític o discursos d'odi. No, una tonteria. I tu mires això i dius, és veritat? I com puc comprovar jo si això és veritat o no, perquè és necessari tenir eines per comprovar les coses que són veritat, però tampoc sabem, la intel·ligència artificial està avançant d'una manera tan bestial que tampoc tenim eines suficients per saber detectar què és veritat i què no d'allò que estem veient, no? Per tant, sí que és un moment molt complicat en aquest sentit i on realment el pensament lent, o sigui, l'aturar-te un moment a pensar allò que estàs escoltant, allò que estàs veient, i fer una reflexió sobre això és més necessària que mai. És molt important. Perquè hi ha una altra qüestió també que se sent molt en els joves, els adolescents, que és aquesta qüestió de és la meva opinió, no? Tu has de respectar... Tu has de respectar-me perquè és la meva opinió, ¿vale? I no és així. Això és un error que s'ha instal·lat, no? Totes les opinions són vàlides. No, totes les opinions no són vàlides. Ha circulat no fa molt un petit clip del José Antonio Marina, justament parlant d'això, potser l'heu vist, que diu això, no? Jo, o sigui, les opinions no són vàlides. Si l'opinió va en contra dels drets humans, si l'opinió va en contra d'un descobriment científic, tu digues el que vulguis, tu tens el dret de dir-ho, però no és respectable la teva opinió, sabeu? I això és una cosa que s'ha instal·lat d'una manera tan brutal que costa molt de moure, perquè, bueno, terraplanistes, etcètera, no?
1: Sí. Vull dir, bueno, això ho hem sentit moltes vegades, sí. No? O és la meva opinió o és la meva veritat.
2: Mm-hmm.
1: És la meva veritat,
3: sí.
1: una altra manera de dir...
3: Sí.
1: O jo ho he viscut així, compte, no?
3: Sí.
1: Ja pot haver...
3: Compte
1: amb això, clar.
3: Clar, perquè aquí quin és el marc d'això, no? Clar, els drets humans, bueno, que ara s'estan movent tant, tots aquests límits, no?, que creiem que ho teníem tot. Bastant,
1: aquests consensos que teníem. Sí, total.
3: Sí. Llavors, clar, caure en aquest relativisme extrem en què totes les opinions són vàlides, fins i tot qualsevol cosa, qualsevol disbarat del món, bueno, pues no, no. I llavors això, la filosofia té una responsabilitat en aquest sentit, de fer una advertència i de fer una reflexió respecte a això.
1: Mm-hmm. Una mica, també perquè tinguem temps, no? Explica'ns, perquè tu treballes en aquest projecte de Filosofia 318, explica'ns què és aquest projecte i com funcionen les aules.
3: D'acord. A veure, és un projecte que neix d'un projecte internacional que es diu Philosophy for Children, que va néixer a finals dels anys 70, més o menys, va arribar a Catalunya a mitjans dels anys 80, i el grup IREF el que fem és... s'ha fet, no?, en tots aquests anys, la traducció i l'adaptació del currículum bàsic, diríem, d'aquest projecte, i la formació del professorat que treballa a les aules amb aquest material, no? L'objectiu d'aquest projecte una mica és tot això que hem estat parlant, no? És que els nens i les nenes des de ben petits aprenguin a pensar millor per ells i elles mateixos, no? És a dir, que tinguin aquestes eines, però, com deia, d'una manera sistemàtica i sostinguda en el temps, al cap dels anys tinguin aquestes eines per aplicar-les realment a la seva vida, no? Per tant, per dir-ho molt ràpid, seria una mica aquest l'objectiu del projecte. I una cosa, sí, molt important a dir, és que l'eix, diguem que vertebra tot aquest projecte, és el diàleg. O sigui, el diàleg, l'escolta activa i el diàleg, i el teixir els meus pensaments amb els pensaments dels altres, no?, en aquesta escolta, això seria una mica la malla de tot aquest projecte. No es tracta d'ensenyar filosofia als nens, no?, de dir, bueno, explicar en forma fàcil què va dir Aristòtil. No és això, que moltes vegades hi ha gent que ho pensa, no? Sinó és fer servir la filosofia com una eina i com una finalitat per ajudar els nens a que aprenguin a pensar millor, a que detectin una fal·làcia, a que tinguin calma quan pensen i que escoltin els altres. Això és una cosa que hem perdut, l'escolta.
2: Mm-hmm.
3: L'escolta l'hem perdut. No, l'únic, ens movem per emocions, pam, pam, no? Per allò que ens colpeja, que ens indigna, que ens fa ràbia, que... i reaccionem. Però això no té res a veure amb l'escolta.
2: Clar. Mm-hmm.
3: Doncs més o menys seria això. Hi ha més coses a dir, però bueno, seria això.
1: Doncs deia que pensar críticament no és tenir totes les respostes, sinó aprendre a fer-nos bones preguntes. En un món que ens demana rapidesa, consignes simples i posicionaments immediats, potser la filosofia, com deia la Glòria, és el moment d'aturar-se, no?, de dubtar i de prendre's el temps. I m'ha agradat molt la frase de que la filosofia podia ser una eina de defensa personal, però també penso que haurà de ser una eina de defensa social. També.
3: Sí, totalment, d'acord. L'hem de difondre més.
2: Oita.
3: Perquè tothom tingui aquestes eines.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Glòria, per passar-te avui per Col·lectius. Encantadíssims i ens veiem aviat.
3: Gràcies a vosaltres. Ha estat un superplaer. Moltes
2: gràcies.
3: Que vagi
2: molt bé.
1: Que vagi molt
2: bé. Fins la propera. Lluís, amb què marxem?
1: Mira, marxem amb Todo Cambia, de Mercedes Sosa.
2: Molt
1: perquè,
2: bé.
1: Sí, perquè
2: tot canvia,
1: tot canvia i hi ha coses que les hem de prendre amb més calma.
2: Uh-huh. I que les hem de reflexionar.
1: I les hem de
2: pensar, clar que sí. Gràcies també al Marçal CC. Tornarem la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibres, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La ràdio de veritat.
2: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim de...

0: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
0: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
2: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
0: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
2: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
0: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
2: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
2: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt en nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en quant poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també doncs per què no, doncs per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs que puguin tenir doncs un dia doncs més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda a que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits a la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè, de fet, és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu, sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteix en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció, creiem bueno, que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hola, què és la ràdio? La ràdio de veritat?
5: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
4: Ai, amb qui hem de parlar?
5: Amb en Joan García.
4: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
6: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
7: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
4: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del Noi Conde, a casa del Conde Noi.
7: Ai, sí, que serà l'Orfeo català!
5: Angelita!
7: Ai, què?
5: Que això era una sorpresa.
7: Ai, que ja he fet spoiler.
6: I ara què dirà la gent?
5: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
6: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
4: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
6: Però si tapa l'humedat de la paret.
5: Ai, senyor, senyor, quin servei.
4: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
7: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
6: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
5: Tu dissimula i parla ràpid.
4: Ai, nens, quins nervis.
7: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
4: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
7: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
6: Sí.
8: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
3: Oye, Paco, míramelo un momento, que ahora vengo, ¿vale?
4: Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles, el 44% del total del previst fins a les 2. Es preveu que prop de 600.000 surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. La P7 ha acumulat fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. El Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. Més de 1.200 agents dels Mossos reforcen la seguretat viària amb 1.000 de controls. I els sindicats de la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant dimarts vinent. El govern ha presentat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. La inversió seria de 78 milions esglaonats en 5 anys. A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I toc d'atenció a la productora del rodatge amb Russell Crowe a Sant Cugat per incomplir la normativa. Agricultura enviarà un advertiment legal a l'empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada per la pesta porcina africana. Segons el departament, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puigcener de Sabadell. Els fets van passar ahir la nit al carrer Joan Balart de la població. La policia va rebre l'avís cap a 9:15. Almenys una persona ha resultat ferida a causa d'aquest succés. El servei d'emergències el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell. La seva vida, sortosament, no corre perill. I els ajuntaments de Pinós i Torà, Solsonès, reclamen una actuació urgent a la carretera que connecta Riner i Torà, passant per Ardèvol, pel seu avançat estat de degradació. Denuncien que els nombrosos forats, el mal estat de l'asfalt i la manca d'una reforma integral han convertit la via en un perill constant per als conductors.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè com sabem, tot això, les bases canvia i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La ràdio de veritat?
2: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
1: Ui, amb qui hem de parlar?
2: Amb en Joan García.
1: Que jove tan educat i també empentinat.
3: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
4: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
1: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent vient de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
4: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
2: Angelita!
4: Ai, què?
2: Que això era una sorpresa.
4: Ai, que ja he fet spoiler.
3: I ara què dirà la gent?
2: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
3: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
1: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
3: Però si tapa l'humedat de la paret.
2: Ai, senyor, quin servei.
1: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
4: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
3: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
2: Tu dissimula i parla ràpid.
1: Ai, nens, quins nervis.
4: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
1: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
4: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en traurem l'aigua clara.
5: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
6: A la cooperativa Mas la Sala fa un parell d'anys que vam obrir la llibreria cooperativa La Lluerna, en el qual intentem treballar al màxim amb distribuïdores locals i de petites dimensions, i on la línia editorial o la línia dels llibres que hi tenim segueix els principis del pensament crític, l'ecologisme, feminisme, i pensem que així també intercooperant amb les biblioteques i les escoles de la comarca i fomentant a través d'un munt d'activitats setmanals i mensuals de divulgació i presentació de la cultura, pensem que així estem donant resposta a un d'aquests ODS tan importants a nivell social com és el de la cultura i l'educació.
5: I tu? Ja llegeixes i t'informes per tenir un esperit

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Kadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa...

0: ràpid.
1: Ai, nens, quins nervis.
2: Oi, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
2: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
3: Sí.
4: Aquest divendres, 22 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

Mm-hmm.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa. Sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtil, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, la casualitat aquesta, després aquí van venint gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors pujo a veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Cup. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els buros de la Teissa.
3: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
4: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa...

0: En nervis de del ball de festa major de 1904.
1: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
0: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara. Sí.
2: Aquest divendres, 22 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
3: Aquí a la cooperativa Mas la Sala gestionem l'aigua, per exemple, amb un disseny de línia clau que consisteix en dibuixar en base a vegetació, arbres, plantes, arbusts, en un dels prats, un patró d'unes corbes semblants a les corbes de nivell, però amb una lleugera desviació que fa que redistribueixi l'aigua en el paisatge, de manera que l'excedent de l'aigua que va a les valls de forma natural, nosaltres la desviem lleugerament cap a les crestes, que són les parts que normalment queden més seques. I és així com aconseguim una millor infiltració, retenció i captació d'aigua, de pluja en aquest cas, a la pròpia finca.
2: Ells fan una bona gestió de l'aigua de la pluja. I tu, se t'acut una bona manera d'aprofitar-la a casa?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció, creiem bueno, que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Hi ha qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que jo què sé, tio, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.